0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ritmo.
2: Flash.
1: Let's go.

0: nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: FM, el poder del ritme.
1: Hola, Índigo.
2: I'm out of here.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Ei, què tal? Bon dia!
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Assumir!
0: Sona el megacrack a Flash FM.
2: La que manda.
1: Ara mateix, les 6 del matí d'aquest dimarts 26 de maig, arrenca un nou Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya i Andorra. Benvinguts, benvingudes.

0: Holly, La Graciosa, una de les cançons del Quevedo del seu nou àlbum, el Baifo. Amb aquest, amb l'Epis Crespo.
1: Te veo en La Graciosa.
0: Que fa aquí el seu closing.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Ole, tu.
2: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga.
2: El Flash Matí.
0: Benvingut i benvinguda. Posem en marxa tota la maquinària. Aquest programa del Flash Matí de Flash FM. Benvinguts al show matinal d'aquesta ràdio que tot just ara posem en marxa. 6 i 5 minuts. La Graciosa, ella allà. UA, ella allà. És el Quevedo amb l'Elvis Crespo. Al llarg d'aquesta setmana ocupen la casella privilegiada de Megacracks a Flash FM. Això vol dir que és una de les cançons que més fem sonar, perquè és, entenem nosaltres, una de les cançons que més us agraden. Per tant, és un win-win, meravellós. Tenim 5 hores per endavant. Aquí l'Héctor Ortega, hola, hola. Per espavilar tot el país, tot Catalunya, tot Andorra, fronteres, que estigueu connectades o allà on sigueu del territori, potser també a través de la web oficial o l'aplicació d'aquesta emissora. Tenim molta música, evidentment, tot el ritme necessari per engegar els motors aquest dimarts 26 de maig. Avui ja sí que sí, Si ahir algú va tenir festeta, perquè va ser aquell dia festiu en alguns punts del país, avui tothom a treballar, tothom a aixecar el país. I què millor que fer-ho amb aquest programa, no? Flash.

Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 al dòlar dintre la ment fucking money, man.

Mac, que volia ser milionària, va fer una cançó i tot, per aconseguir-ho. Jo crec que ja està, Aquesta alçada serà ja, ho has aconseguit. Rossi, milionària, tema del 2019, que fem sonar en aquest flash matí del dimarts. Bon dia a tothom. Molt bé, tu. Omar Kurz, així comença aquesta nova cançó amb Llengo Flow, el flash matí de Flash FM, 26 de maig, 6 i 12, Forever Tugantel.

0: només pas al Flash Matí.
1: Com us deien a casa de manera carinyosa?
2: Doncs a mi ma iaia, quan era petita, em deia xica. La xica era la xica.
1: La xica.
2: I ma padrina me deia xaparrita.
1: Xaparrita? Hosti, aquesta m'ha molat a mi.
3: Sí, és curiosa.
1: Aviam, l'última, va, hola.
4: Bon dia, flasheros. A mi em deien tones, de tones? Zapatones.
3: Ah.
4: Perquè es veu que a totes les ecografies, on estava embarassada, només es veien peus.
1: Ah, hosti.
4: Bon dia, a por el juernes.
3: Ja saps el que diuen dels teus grans, eh?
1: Hola.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La.

0: El tio estava ben enfeinat, allà, la, dale que te pego, amb la llengua amunt, llengua avall, i va dir, saps què? Li faré una cançó, aquesta cosa. Lala, si es titula aquesta cançó del Mike Towers, que avui l'escolteu de nou a Flash FM, som al Flash Matí. Què tal? Bon dia a tothom, aquí l'Ortega. Les 6 i 18 minuts d'aquest dimarts 26 de maig del 26. Aquells i aquelles que us aneu connectant. Dale, benvingut i benvinguda, evidentment. Tenim molta música, molt de ritme, tota l'energia positiva del planeta per vosaltres. I, bueno, evidentment, regals, eh? El lloro perquè aquesta és la setmana en què us portem de festival a Alemanya. Bravo, bravo. Aquesta setmana, a finals de setmana, divendres, sortejarem el cap de setmana de festa a Alemanya, al juliol, al festival Perucaville. La setmana anterior ja vam estar comentant el tema, eh? Amb l'Edi Armanzado i la Gemma Manzanero us van estar explicant la moguda. Aquesta setmana, per fi, divendres, farem el sorteig definitiu. Estigueu atents i atentes al programa, eh? I també us avanço que avui tindrem un altre regal extra. Ja us explicarem d'aquí una estoneta una mica més en detall el tema, però és a la Molina. A la Molina, Copa d'Europa a Camp de Comella. No sé si algú d'aquí se li ha activat ara mateix l'alarma, l'alerta, eh? D'aquí una estona posem una miqueta les cartes sobre la taula. De moment, més ritme, Mike Towers, Quevedo.
1: Flash, els matins són del... Flash Matí.
0: Una cançó que descriu perfectament la meteorologia d'aquests dies, perquè déu-n'hi-do, quin soleao que està al cel, eh? Així es titula.

0: Un parell d'artistes educats, eh? Es van presentant. Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Home, jo crec que ja et coneixem de sobres, eh? Arcángel i Bad Bunny, junts amb la Jumpa, del 2023, avui de nou, per a tots vosaltres, per a aquells i aquelles que matineu de valent o els que torneu cap a casa escoltant aquest programa, el Flash Matí, d'aquest dimarts 26 de maig. 6 i 26 minuts, exactament.
1: Bon dia, flasheros!
2: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Héctor i Gemma!
2: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
1: ¡Adobe! ¡Vinga, viva!
2: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya, només a...
4: Visca Flash FM!
0: Pa fol i canya, això continua, eh? De seguida el temps amb el Jan Ponsa. Tot un person. També la Paula Montes, preparada amb l'informatiu abans. Ryan Castro i Capo, són a la Villa.
5: Ai,

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Un dels ciutadans espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla ha donat positiu per antivirus en l'última PCR, encara que sense símptomes, segons han informat fonts al Ministeri de Sanitat. També han explicat que el cas s'ha detectat dins del dispositiu d'aïllament i control ja activat, per la qual cosa no modifica la situació de risc per a la població general ni altera les mesures de resposta en marxa. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, que imputa Zapatero, ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas. La investigació evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers. I els treballadors de les biblioteques de Barcelona arrenquen avui una vaga indefinida després d'un mes d'aturades cada dissabte i amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort. El Consorci de Biblioteques de Barcelona exigeix uns horaris que compleixin la legalitat i permetin la conciliació i que s'equiparin les seves condicions amb les de la resta del personal municipal. Els esports. Segueix el comiat de Pep Guardiola al Manchester City. Ahir, centenars de milers de persones van participar en una jornada festiva amb dos actes celebrats a la ciutat. Mentrestant, el Real Madrid no tindrà cap jugador a la selecció espanyola de futbol per primera vegada en un Mundial. En canvi, el Barça en tindrà 8. El candidat a les eleccions al conjunt blanc, Enrique Riquelme, ha aprofitat per assenyalar i culpar directament Florentino Pérez.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Bueno, tu, ja ens ha quedat ben clar que el Quevedo estima la seva terra, ho sabem des del dia zero, i així continua, eh? De fet, encara sembla que va més. Ni borratxo! Som al Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya i Andorra. Bon dia a tothom. Jan Ponsa, com estàs, xavalote?
1: Què tal? Bon dia, Héctor.
0: Bon dia, A terra, tio, a terra.
1: Què tal,
0: desperta,
1: com estàs?
0: Jan, desperta. Molt bé, tu, amb molta calor ja aquesta hora del matí. No sé.
1: Jo avui vaig amb pantalons curts per primera vegada l'any.
0: Sí,
1: ja veurem si m'arrepenteixo o no, però és que ja tenia calor la nit, ja m'estava agobiant.
0: Bueno, ahir vam comentar que ja comencen a arribar i a mantenir-se les nits tropicals, no?
1: Correcte, les nits on la temperatura mínima no baixa dels 20 graus. Això sobretot passa ara mateix a alguns punts a l'interior, al litoral també es nota més fuit de la humitat. Per tant, paciència, perquè això fins a l'octubre no canviarà.
0: Bèstia.
1: Llavors, cada cop més al ventilador li posem una marxa més setmana que passi.
0: Molt bé.
1: I paciència. I avui serà un dia, doncs, extremament avorrit.
0: Igual.
1: Parlant, que és que farà sol i sol. A la tarda, com algun núvol a punt del Pirineu, temperatures màximes molt altes, 34 graus al Pla de Lleida, gairebé 30 graus a punts del litoral central, 32 graus a l'interior de les comarques de Girona, 32 graus a l'interior de les comarques de Barcelona. Vull dir que, és que farà molta calor avui.
0: Per tant, si avui ja torneu a treballar, espero que hagueu pogut gaudir del cap de setmana llarg, perquè ara ja toca arribar a l'oficina, suar una miqueta, ficar l'aire, ficar-se una miqueta allò refredat, el coll
1: sí,
0: patint.
1: Sí, una mica.
0: La dinàmica de cada estiu, al final.
1: Totalment.
0: No? Molt bé, Jan. Ara mateix, què marquen els termòmetres?
1: Doncs mira, ara mateix a la capital catalana, Barcelona, tenim 21 graus. Miami Platja, al Baix Camp, 16 graus. A la Ribera Roja d'Ebre tenim 14 graus i acabem finalment a un punt fred encara a Guardiola del Berguedà amb 8 graus.
0: Molt bé, Jan, a tu et falta també una marxa encara, eh?
1: Sí, sí, encara em queda una marxa o un cafè.
0: Un cafè, un cafè. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Sona Bat Gyal, el Flash Matí d'aquest dimarts. Dame, molt bon dia a tothom.

0: Quédate en lo que amanece. Això és un himne de l'Anuel, l'anomenat Amanece, tema del 2018. Escolteu Flash FM. Quin riure, tu. Som el Flash Matí, el despertador que mana. Tenim unes entrades perquè aneu de festival a Alemanya. Lloro, al lloro. Us estem convidant a un festivalàs d'aquest estiu que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de juliol a Alemanya, a l'aeroport de Devisa. O sigui, allà, literalment, tanquen un aeroport només per fer un festival, vale? I es diu Peruca Vilus i estem convidant, el cartell és tremendo. Hi ha artistes com, per exemple, The Chainsmokers, està Armin Van Buuren, Axwell, Charlotte David, Gabri Ponte, Tujamo, Fisher, Harwell... Vull dir, hi ha una selecció d'artistes espectacular, més de 300 artistes, més de 10 escenaris al Peruca Vil 2026. Us hi estem convidant per la patilla, gratis, amb l'entrada pagada, els vols i l'allotjament també. Poca broma, eh? I diràs, què he de fer si vull aquestes entrades? Doncs simplement enviar-nos un missatge a través del WhatsApp del Flash Matí, 628-06-0513, dient amb qui aniríeu de festival. Per vosaltres, quin és el millor o la millor acompanyant per anar de festival, vale?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Que guapo, tu. Que guapo. Amb qui aniríeu al festival aquest d'Alemanya, el Peruca Vil? 17, 18 i 19 de juliol. Us paguem l'entrada, us paguem els vols i us paguem l'allotjament allà a Alemanya. Participeu a través del WhatsApp 628-06-0513. I aquest divendres sortejarem aquest premi entre tots aquells i aquelles que participeu.
1: Flash, que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
2: Com m'agrada.

És el Cano amb el Justin Quiles. Olvidar-nos de tot. De vegades ens vindria de meravella, això, eh? Oblidar-nos de tots els problemes, tu. Però bueno, toca anar a treballar, no? Toca aixecar el país. Quin remei. Però què millor que fer-ho amb aquest programa, no? Amb el Flash Matí. Estem aquí per vosaltres. Per ajudar-vos, per fer-vos companyia, per repartir el ritme necessari per aconseguir-ho, evidentment. Olvidar-nos de tot. Cano, Justin Quiles i ara el Fercho. En aquesta cançó estava una miqueta tristot. Luna, feit en solitari. Dimarts en marxa, 26 de maig del 26. Gràcies per ser-hi, eh? Yeah.

0: Ahir s'ha negat una lletra en ChatGPT, li ha passat la lletra amb la subscripció, eh? Versió 5.5 de Suno.
1: Està guapo, eh?
2: M'encanta.
3: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

Aquesta és la primera cançó de l'àlbum Un verano sin ti. Un àlbum que ja té uns 3 o 4 anys amb la tonteria. Moscow Mule, Bad Bunny. Tremendos concerts aquest passat cap de setmana de Bad Bunny a Barcelona, eh? Si no veu anar, l'haureu vist per les xarxes dels vostres col·legues, segurament. Però us hem de dir una cosa. A Flash FM portem dies dient, però sense dir, que tenim una cosa, diguem-ho així, cataloguem-ho com a cosa, relacionada amb Bad Bunny, preparada per vosaltres. No ho diré pas, home, quina gràcia tindria si era ho desvetlléssim, això. No, ja ho direm, però Flash FM i Bad Bunny, d'alguna manera, tenen relació. I vosaltres, també. Aquí ho deixo. Por poquito.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 7. El govern i els sindicats convocats a les vagues d'educació reprendran aquest migdia les negociacions per mirar d'arribar a un acord que desencalli una situació enquistada des de fa setmanes. Ho fan el mateix dia que el govern aprovarà l'ampliació de plantilla d'escoles i instituts amb gairebé 2.000 professionals més de cara al curs que ve. Les converses es reprenen just el dia abans d'una nova jornada de mobilització general a tot el país i enmig d'un cicle de protestes en què avui el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat a la vaga els estudiants de secundària i universitat. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas d'antivirus en el grup de passatgers del vaixell Ondius, que està fent quarantena a l'Hospital de Madrid. El positiu s'ha detectat a través d'una prova PCR i correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer. De moment, però, el pacient no té símptomes. I a Girona, ara mateix hi ha en marxa un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra per desarticular una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana. Hi ha més de 600 agents mobilitzats per dur a terme l'operatiu. Els esports. Segueix el comiat de Pep Guardiola al Manchester City. Ahir centenars de milers de persones van participar en una jornada festiva amb dos actes celebrats a la ciutat. Mentrestant, el Real Madrid no tindrà cap jugador a la selecció espanyola de futbol per primera vegada en un Mundial. En canvi, el Barça en tindrà 8. El candidat a les eleccions al conjunt blanc, Enrique Riquelme, ha aprofitat per assenyalar i culpar directament Florentino Pérez.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: setmana passada, aquella muchacha, Gemma Manzanero, bon dia, eh?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Boé, tu, engeguem nova hora de ritme amb el número 1 de la setmana, muchacha! Som al Flash Matí. Tenim tot el ritme necessari perquè comenceu el dia millor, eh? Avui ja sí que sí, toca tornar a la rutina. Vinga,
1: va. S'ha acabat la festa, home, desperta.
0: Home, tant de pont i descansar, ja està.
1: Pot aixecar el país, què és això de descansar?
0: Clar, tio. Però va, 7 i 5 minuts, hem de parlar un cop més de Bad Bunny i no és, la sorpresa que tenim per vosaltres de Bad Bunny.
1: No, escolta, és
0: ara simplement venim a explicar una cosa que va passar dissabte al concert de Bad Bunny a Barcelona.
1: Perquè tots coneixem la casita, no?, que hi portava influencers, famosos, gent guapa, no?, de l'estadi. Però en aquest cas parlarem del Gerard Piqué i de la seva parella Clara Chia, d'acord? Perquè han estat protagonistes inesperats del concert de Bad Bunny aquest dissabte a Barcelona.
0: Saps que jo estava dissabte i no els vaig veure?
1: Perquè jo m'he fixat a les fotografies i estaven una miqueta, no amagats, però no estaven a la primera fila.
0: No, perquè si no la càmera els hagués enfocat.
1: Exacte. I clar, això ha encès les xarxes socials i ha tornat a posar el focus en la pobra Shakira, que sempre pringa ella, eh?
0: Ja la Shakira li pica l'orella tota l'estona, eh? Pita l'orella.
1: Totalment. Jo he hagut d'anar a l'Instagram per veure si la Shakira, perquè havia llegit rumors de que la Shakira havia deixat de seguir el Bad Bunny, i efectivament no el segueix, no sé si el seguia abans. Abans no sé si el seguia, però ara mateix no el segueix, d'acord? També he anat al perfil de Bad Bunny i el tio no segueix a ningú.
0: Bueno, clar, ja. Saps? Però independentment del que Bad Bunny estigui fent amb les seves xarxes, el més rellevant aquí és que la Shakira no el segueix.
1: Però potser tampoc el seguia abans.
0: Tu creus que la Shakira no seguia a Bad Bunny abans? Aviam. Qui no segueix a Bad Bunny?
1: Aviam. Escolta, he de dir que la Shakira, que la gent diu, ui, ¿por qué no ha invitado a Shakira en vez de a Piqué y a Clara? Bueno, la Shakira està superocupada amb la seva cançó del Mundial, Dai Dai, que es diu, d'acord? O sigui, ella té mil coses a fer. I no sé per què ha convidat el Piqué i la Shakira. Potser perquè també hi havia l'Ibà i són excul...
0: Jo què sé. En tot cas, segur que si estava un convidat no estaria l'altre, perquè si no hagués sigut de molt mal gust.
1: Ja, tio, però la Shakira...
0: I la tercera.
1: És de Latinoamèrica com tu, tio.
0: Ja.
1: Saps?
0: De falta sasson, bateria i reggaeton. Vinga, va. Nova hora en marxa d'aquest programa. Fins les 11 aquí. Gràcies per ser-hi.

0: matí a tot el món, que ja estava, doncs, millor, si més no, ja estava en una etapa de superació, cosa que aquí vam celebrar, evidentment. Carol G. Provenza, al Flash Matí.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, correcte, a Flash FM.
0: A la del ritme, un quart de vuit ara mateix d'aquest dimarts, 26 de maig, sona la plena.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 99.784.
1: Sèrie...
2: El 37.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Escolta, a Flash FM.

0: FM. Si busqueu Flash Espai FM, la trobareu, d'acord? Creu els dits. Si ets la persona seleccionada, t'emportaràs 1.000 euros per assistir a una d'aquestes festes wrap-up amb InfoJobs. La teva primera feina és aquí.
1: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
2: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
5: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
3: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
7: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
8: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
7: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
8: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
9: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Flash FM Andorra. 93.8.
10: Flash FM.
3: Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.

0: que no pare. És el Pitbull. Don't Stop the Party. Del 2012, de nou avui a Flash FM. Pel vostre dimarts, Don't Stop the Party. Bon dia a tothom. Gemma de Güell.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Vamonos. Aquí tenim ganes de festa matinal. Som el despertador més potent de Catalunya. Andorra es nota, no? Es nota.
1: Oi, tant, que sí, quina canya.
0: Allò no que us portem de festa a Alemanya. Bueno, què dic de festa? De festival.
1: No, no, no, sí, és molt fort, eh?
0: De festival. Si el dia 17, 18 i 19 de juliol, aquells dies, voleu estar de festival a Alemanya, sapigueu que us estem convidant a un festival, de nou, anomenat Perucaville. Alemanya, a l'aeroport de Wiesa, us paguem l'entrada als vols i l'allotjament. El cartell és tremendo. Estarà Harwell, Charlotte Devitt, The Chainsmokers, Axwell, Armin van Buuren, Gabri Ponte, Tujamo, Fischer i molts d'altres. Més de 300 artistes, més de 10 escenaris.
1: Per participar, envieu un WhatsApp ara mateix al 628-06-0513 i digueu-nos amb qui voleu anar a aquest festival.
0: És així de fàcil, eh? Simplement, qui seria per vosaltres la millor companyia, eh?
1: Oh, és que us donem el vol, l'estança, l'entrada.
0: Tot plegat,
1: eh? És que no es pot demanar més.
0: Exacte.
2: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Aviam, repassant missatges d'abans, diuen hola, sóc la Marta, m'encantaria anar al festival, aniria amb el meu nòvio.
1: Bé,
0: Alba diu... Aniria amb la meva parella a disfrutar-ho junts, molt bé?
1: Que bonic, que romàntic està la gent avui.
0: La Núria.
3: Bon dia. Envio aquest WhatsApp per participar en el concurs.
0: Amb qui aniria, Núria?
3: Peruca, i la persona amb qui aniria 100% és amb la meva millor amiga.
0: Oh, sí. bé.
1: Que guai.
0: Les amigues també són bones companyies.
1: Home,
0: per al festival.
1: Home, en festivals totalment.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Per aquí, per exemple, bon dia, vull participar al sorteig, bla, bla, bla. Diu, voldria anar al meu company de festivals. Té un company de festivals, aquesta persona.
1: Molt bé. Se n'ha ajuntat dos bons.
0: Bueno, digueu amb qui voleu anar al festival aquest del Perucaville, Opa!
1: Com allà.
0: Així ho podreu donar tot, igual que nosaltres, cada cop que parlem del Perucaville. Flash FM és emissora col·laboradora.
1: Sí, tant.
0: Apropant-nos a 8:15 ara mateix d'aquest dimarts, sona Omar Curs, so 100% d'estiu, Coco.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Ministeri de Salut va gestionar durant el 2025 un total de 352 sol·licituds a professionals titulats interessats a exercir al país. D'aquestes peticions, 292 van rebre una resolució favorable. La major part corresponien a professionals que volien treballar per compte aliè, tot i que també hi havia demandes per exercir per compte propi, autoritzacions a curta durada i canvis de modalitat professional. Pel que fa als perfils més sol·licitats, els infermers encapçalen la llista amb 53 peticions, seguits dels psicòlegs amb 25 i metges generalistes amb 23. Anem a la Seu d'Urgell, que acollirà el pròxim dia 29 de maig un acte institucional vinculat a la candidatura als testimonis materials de la construcció del Coprincipat d'Andorra a Patrimoni Mundial de la UNESCO. La trobada es farà a l'Església de Sant Miquel i reunirà representants institucionals, experts patrimonials i autoritats eclesiàstiques implicades en aquest projecte transfronterer. I no ens movem de la capital de l'Alt Urgell perquè l'increment del preu de l'habitatge a Andorra coincideix amb un creixement de població en municipis propers a l'Alt Urgell i la Cerdanya. Des del 2021, les localitats de la Seu d'Urgell, Montferrer, Puigcerdà o Organyà, fins i tot, han registrat un augment tant de residents com de compravendes immobiliàries i de població estrangera, un fenomen que es produeix en paral·lel a l'encariment del mercat del lloguer i de compra aquí al nostre país. I anem cap a l'aeroport, perquè un vol de la companyia Air Nostrum, que diumenge havia de connectar a Madrid amb l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell, va haver de tornar a Barajas poc després de l'enlairament a causa d'una incidència tècnica detectada durant el trajecte. El vol havia de sortir gairebé a les 6 de la tarda i arribar al Principat cap a 7:45 del vespre. La companyia va informar que els passatgers van ser allotjats en hotels propers a l'aeroport de Madrid i posteriorment traslladats de matinada fins a Barcelona. Ahir al matí van continuar el trajecte fins a Andorra en autocar. I ahir, dilluns a Pentecosta, tal com mana la tradició, una quarantena de persones es van reunir al nucli de la Vila d'en Camp per participar a l'aplec de Sant Romà de Vila. La jornada va combinar la missa solemne, sardanes i aperitiu popular en un ambient de retrobada i convivència. Des de primera hora es va començar a notar l'arribada d'assistents a la petita capella en una cita que continua sent una de les més arrelades al calendari parroquial.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8

Aquesta és la festassa que es munten els tiets amb el remix de Mon DJ i de DJ Capde del Coti per Coti a Flash FM. Som al Flash Matí i avui sí que toca tornar a la rutina, punyetero, punyetera. Avui toca treballar i fer-ho amb el Flash Matí. De fet, diumenge us hem preparat una festassa, també nosaltres. Estarem a la Festa Major de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, Flash on Tour. Aquest diumenge, sí, sí, diumenge, a partir de les 8 del vespre, us esperem al Parc de l'Alhambra de l'Hospitalet de Llobregat.

0: Es diu Droga, la cançó del Mora i del C. Tangana, aquesta col·laboració que ja des del primer moment vam imaginar-nos, vam saber que seria tot un temazo, tot un èxit. Droga, 8:15.
1: Intento meditar.
0: Som al Flash Matí, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
2: Oh, bon dia, Héctor Ortega, com estàs, tio?
0: Va, s'han acabat les tonteries, s'ha acabat el pont i avui tothom a pencar, aixecar el país, home, per favor.
2: Vinga, va, home.
0: Bueno, i a estudiar, que s'aprova la CELE. La,
2: és
0: la CELE és la, el, és la setmana que ve. No, l'altra. Dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11 de juny.
2: Tenim un parell de setmanes per estudiar i després de festa.
0: Home, i tant, ui, tant, i tant. Sí, haurem de parlar de les festes de... Les preuniversitàries, les postselectivitat de Flash FM, eh?
2: Clar que sí.
0: Aviam, Jan Ponsa, bon dia, xavalote.
3: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
2: Hola, oi, Jan.
0: Tu, ahir vaig fer-te cas, vaig anar a la platja, eh?
3: Què tal?
0: Ah, molt bé, molta sí, calor, no, molt de sol.
3: Sí. Ja toca. La platja ja, ja és temps de platja fins l'octubre, ara.
0: Sí, senyor.
2: En sèrio, eh? No m'enganyis, eh?
3: Però no feu com certes figures influents i poseu-vos crema solar.
0: Exacte.
2: Sempre.
0: Molt important, sempre, sempre protecció, eh?
3: I tant. En Jan. Tots els àmbits, de fet.
0: Sí, correcte. Avui com es presenta el dia? Igual, doncs, no?
3: Bastant calcat el d'ahir. Sí, avui serà un dia molt assolellat a tot Catalunya, amb temperatures desbocades. Estem parlant de que les temperatures màximes poden ser 10 graus per sobre del que tocaria, per tant.
0: Per favor.
3: Déu-n'hi-do.
0: Per favor.
3: Com a molt avui la tarda tindrem 4 núvols decoratius a punts del Pirineu i, bueno, temperatures molt altes. 32 graus a punts de l'interior, 34 al Pla de Lleida.
0: Hola.
3: I a la ciutat de Barcelona ens acostarem als 30 graus, també.
0: Però, per tant, xaval, escolta una cosa, que sí, que vale, que jo ho entenc, que ha de fer calor, però que encara no estem ni al juny.
3: Ja ho sé, a mi em fa una mandra. Avui és el primer dia que vaig amb pantalons curts i ja... Em fa una muntanya, tot plegat.
2: O sigui, és més lleuger, tot.
0: Bueno, escolta, sí, tot, absolutament tot.
2: I la roba, tot.
0: Sí, sí, sí, tot, tot. Jan, temperatures d'ara mateix, va.
3: Doncs mira, anem cap a la capital de l'Urgell, la Seu d'Urgell, 12 graus, a Riudecanyes, al Baix Camp, 15 graus i mig, Barcelona, 21 graus, i acabem a un punt fred, ara mateix, a l'Anoia, a Òdena, uns 10 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara.
2: Fins ara.
0: Una miqueta de Bizarrap i Quevedo per començar aquest dimarts.
3: Som-hi, som-hi!

0: Ugel, que té nova cançó i està molt guapa també la seva nova cançó, eh?
1: A mi m'encanta, la veritat.
0: Vols que posem un trosset?
1: Sisplau,
0: d'aquí una estona, d'aquí una estona. Primer hem de parlar d'un concurs que tenim en marxa avui, a Lloro, i només avui. És molt guai, aviam si us he d'explicar bé, perquè és una cosa molt xula, però que s'ha d'entendre, eh?
1: Vinga, va.
0: Us convidem a gaudir un cap de setmana de pura adrenalina a la Molina perquè sortegem un passi per quatre persones, eh? Sí. Guanyador, guanyadora, més tres.
1: Sí.
0: Per veure, a Lloro, les proves de descens de la Copa d'Europa a Cap de Comella el 5, 6 i 7 de juny.
1: Espectacular.
0: Amb els millors riders, velocitat brutal, circuits espectaculars i un ambient de muntanya que fa olor d'estiu.
1: Ui, m'encanta.
0: Llavors, he estat mirant imatges i tal, però és que és molt guapo.
1: Sí,
0: o
1: sigui, té pinta,
0: eh? La baixada, diguéssim, el descens al Cap de Comella.
1: Sí.
0: Amb aquelles bicis BMX, aquelles bicis bikes.
1: Vale.
0: És la Mountain Bike Continental Series IXS European a la Molina.
1: Vale, vale.
0: Si ho esteu escoltant i us està molant el tema, eh? Atents i atentes, perquè d'aquí una estona obrirem línies del telèfon de directe. Apunteu-vos-el per si de cas.
1: El 93-545-68-68.
0: Com?
1: 93-545-68-68.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: De seguida obrim línies.
1: Sí, tant.
0: Quatre persones que podrien anar a veure les proves de descens de la Copa d'Europa a Cap de Comella, a la Molina. I el premi inclou també dues samarretes d'edició limitada a la Molina estiu 2026.
1: Mola, mola moltíssim.
0: Jo estaria, de veritat, molt atent al programa. En qüestió de 10 minutets o així, més o menys. Una miqueta més, potser un quartet d'hora.
1: Més o menys.
0: Regalem aquest tros de premi.
2: I a tu t'agrada la benzina?
3: La gasolina!
4: Slash!
2: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: No sé si ho sabíeu, Bad Bunny va estar a Barcelona.
1: Home!
0: Jo crec que algun stories probablement hagueu vist a l'Instagram d'algun col·lega, no?
1: Sí, tant.
0: Vinga, baile inolvidable, bon dia!
1: Bon dia!

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi, on sigui.
2: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
3: Blanco de verano, Don Simón.
4: Blanco de verano, Don Simón.
3: Nou blanco de verano, Don Simón.
5: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
6: Andorra. Flaix FM 93.8.
7: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
10: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Flaix FM Andorra. 93.8.
11: Flaix FM. Go! Flaix FM Andorra.

0: Flash FM Andorra.
1: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.
2: Dice.

És la Lola Índigo. La reina, el Flash Matí d'aquest dimarts. Som Flash FM, ja ho sabeu. Gràcies per ser-hi. Estem aquí fins les 11 a l'altra banda, despertant el personal, aixecant el país. En aquest dimarts, a Valcamins, somnis i promeses. Som-hi!

0: sols.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El govern i els sindicats convocants a les vagues d'educació reprendran aquest migdia les negociacions per mirar d'arribar a un acord que desencalli una situació enquistada des de fa setmanes. Ho fan el mateix dia que el govern aprovarà l'ampliació de plantilla d'escoles i instituts amb gairebé 2.000 professionals més de cara al curs que ve. Les converses es reprenen també just el dia abans d'una nova jornada de mobilització general a tot el país i enmig d'un cicle de protestes en què avui el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat a la vaga als estudiants de secundària i universitat. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas d'antivirus en el grup de passatgers del vaixell Ondius, que està fent quarantena a l'Hospital de Madrid. El positiu s'ha detectat a través d'una prova PCR i correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer. De moment, però, el pacient no té símptomes. I a Girona hi ha en marxa un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra per desarticular una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana. Hi ha més de 600 agents mobilitzats per dur a terme l'operatiu. Els esports. Segueix el comiat de Pep Guardiola al Manchester City. Ahir, centenars de milers de persones van participar en una jornada festiva amb dos actes celebrats a la ciutat. Mentrestant, el Real Madrid no tindrà cap jugador a la selecció espanyola de futbol per primera vegada en un Mundial. En canvi, el Barça en tindrà 8. El candidat a les eleccions, el conjunt blanc, Enrique Riquelme, ha aprofitat per assenyalar i culpar directament Florentino Pérez.
1: Sona el Megacrack. A Flash FM.
3: La que manda.

0: és fàcil cantar aquesta cançó, s'enganxa, això sí, eh?
1: Home, és bastant fàcil, sí, gràcies.
0: És la graciosa. Chetepaca.
1: Chetepaca.
2: Te veo en la graciosa.
0: Foli, Luis Crespo.
1: Sempre
2: parla. En la graciosa,
0: sí, sí.
2: La vida és més sabrosa.
0: Sens dubte, Luis Crespo. Aquesta és la cançó que ocupa la casella de Mega Crack aquesta setmana. Quevedo i Elvis Crespo. Ella allà. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Com estàs?
0: Què passa? 8 i 6 minuts ara mateix d'aquest dimarts. Avui tothom a tornar a la rutina, eh? Oficines.
1: Home, per favor.
0: Ja toca, no? Carreteres, a omplir-se de vehicles, per favor, eh?
1: Anem a aixecar una miqueta el país, que ja toca.
0: Sí, no? Tan pont i tan aqueducte. Deixa't estar.
1: Home, no. Hem vingut a aquesta vida per treballar.
0: Avui, ara mateix, tenim per vosaltres, el lloro, eh? Un passi per 4 persones per veure les proves de descens de la Copa d'Europa a Cap de Comella. Això és a la Molina, vale?
1: Vale.
0: Són aquestes proves, que és literalment una bici d'aquestes superguapa baixant per la muntanya tota castanya, vale?
1: Ha d'impressionar, eh?
0: És literalment això. Per tant, si voleu aquest passi per 4 persones, per una persona més 3 acompanyants,
1: sí,
0: per anar els dies 5, 6 i 7 de juny, ara mateix heu de marcar el telèfon de directe.
1: El 93 545 68 68.
0: Anem a posar una miqueta aquí de sintonia d'atenció. Bueno, per fer una mica de misteri, eh?
1: Mai tant.
0: El premi també inclou 2 samarretes d'edició limitada a la Molina Estiu 2026.
1: Vale, perfecte.
0: Vale?
1: Vale.
0: 3 dies amb els millors riders, velocitat brutal, circuits espectaculars i aquell ambient de muntanya que fa olor d'estiu.
1: Oi tant, oi tant.
0: Mira, aquest no.
1: Ai, ai,
0: aquesta
1: ai.
0: No, aquesta no, aquesta no. Bueno. Espera. Hola!
3: Hola.
1: Hola!
0: A tu t'agrada aquesta moguda de la Molina o no?
3: Sí, a mi m'agrada tot.
0: A tu t'agrada tot. Molt bé, molt bé. Com et dius tu, xaval?

0: Companya de cotxe i parelles.
1: Ho has pillat o no, Gemma?
0: Sí, una amiga seva i la seva parella i la seva.
1: Exacte. La mamà de la mamà de la mamà. Ivan, no pensis, gràcies per la trucada, tio, que tinguis molt bon dia. Tu i els teus companys de carretera.
0: Un petó.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Som al Flash Matí, així obrim nova hora de ritme. Por un pendejo que...
0: No se llora.
3: Hey, mi gente, saludito, yo soy Manuel Turizo.

aquest és el títol, eh? Ara que se sent que és malecón. Jacob Forever. A través del Flash Matí d'aquest dimarts, d'aquest 26 de maig del 26, camí d'un quart de nou. Gràcies per ser-hi, eh? Què faríem aquí? Sense tots i totes vosaltres. Diumenge estarem de festa a l'Hospitalet de Llobregat. Flash on Tour aquest diumenge a partir de les 8 del vespre. Us esperem al Parc de l'Alhambra de l'Hospitalet de Llobregat per la Festa Major de Santa Eulàlia, Sergi Domènech, Jaume Riu i qui us parla, Héctor Ortega. Moltíssimes ganes, per favor, que arribi ja diumenge. Va, sona Cano ara, al costat del Justin Quiles.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 3 de desembre del 1934.
1: I el número de la sort, el...
2: El 2.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
4: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
3: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
7: Les notes del nen, les obres a casa...
6: El manteniment del cotxe...
7: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
9: Peugeot.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa el trànsit des d'aquest trànsit dens a la Catedral 1, Avinguda Salou, en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa principal, la circulació és fluida. I això és tot de moment, és el Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.
13: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
14: Les millors braves d'Andorra?
15: No vagis al Barra Mars.
14: Un bon bacallà al Pil Pil.
15: No el demanis al Barra Mars.
14: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
15: Oblida tant del Barra Mars.
14: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
15: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
14: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: És el Bennett, aquest personatge alemany que un dia va voler remesclar la versió a Los Chicos del Coro, així en moda tecno, i li va funcionar de meravella, eh?
1: Ui, sí que va funcionar.
0: Washington Chemin, o Chemin no crec que és la
1: funció.
0: Chemon. Croissant la baguette.
1: Sí.
0: Una mica de canya per aquest matí de dimarts, 26 de maig del 26, 8 i 24. Dale, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Héctor Ortega? Què t'expliques? Com estàs?
0: Què t'expliques tu? Tenim una mica d'actualitat i és ben boja, eh?
1: Bueno, anem a parlar d'una família de Califòrnia que, desgraciadament, se li va morir un familiar, com ens passa a tots, eh? No passa res fins aquí. Però van decidir comprar una urna per Amazon. Que diràs, i per què per Amazon, amb una cosa tan sèria?
0: Perquè van voler estalviar-se pasta, segur.
1: Exacte.
0: Per rata.
1: Doncs, bé, els va arribar la urna, tot fins aquí correcte, però un cop van obrir la urna per posar el seu familiar...
0: Ai!
1: Tachan!
0: Ai!
1: Tachan! Hi havia cendres d'una altra persona.
0: Ai, no, per favor, home, tu creus que ens ha d'arribar una... No, una cosa així, no!
1: Què passa? Que li han tornat $20, 20 euros, no seria més o menys del reembolsament... Però diuen que amb això no n'hi ha suficient, perquè, clar, el que vol la família és retornar aquestes cendres a la família de la persona que...
0: Perquè el tema és, de qui són aquestes cendres?
1: De qui són, i què fa Amazon, una empresa amb una urna amb cendres?
0: Bueno, entenc que algú l'havia posat a la venda, perquè era una típica compra de segona mà, o com va?
1: No, clar, era una empresa d'aquestes que ven urnes.
0: O sigui, no fotis.
1: A veure, com vols que
0: vengui
1: urnes d'un familiar de segona mà?
0: És pitjor encara, llavors.
1: Aquí tenia mi abuelo, però ara patit. Saps?
0: Però vull dir, és pitjor encara perquè si algú te l'està venent, tipus de segona mà, hòstia, mira, se m'escap, no la vacié ayer, saps?
1: Potser és d'algun sogre o sogra que no suportava, saps? Alguna persona que no suportava la seva sogra i va dir, mira, jo me deshago d'ella i la poso per Amazon a vendre i a prendre pel sac, no? Bueno,
0: però què van fer, llavors?
1: Doncs què van fer? Tornar a la urna, però estan o sigui, a través de les xarxes socials estan intentant trobar els familiars reals d'aquestes cendres.
0: Per favor, eh?
1: Vale.
0: Com està el panorama, tu? Com està el pati?
1: La companyia ha dit, bé, 20 eurets i espavila't.
0: Ja. Déu-n'hi-do. Bueno, va, som al Flash Matí. Fem-ho fàcil. És dimarts. Avui toca tornar a la vida real, tornar a les rutines, després al pont, per exemple.
1: Sí.
0: Doncs, de bon matí, matinant de valent. Gràcies per ser-hi.
1: I tant.
0: Això continua.
2: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Amb les K-pop de Mountainhunters. Ara ja m'he vist la peli.
1: Ai, per fi!
0: Anys després, eh?
1: Gerard, t'ha agradat?
0: Ha passat... Sí, no està mal, no està mal.
1: Sí, està bé, està molt bé.
0: No està mal, no està mal. Ara han de fer la segona, eh?
1: Estan fent-la, eh?
0: Estan fent la segona, ja?
1: Bueno, falta molt temps encara, però la tenim preparant-se.
0: Està bé.
1: Sí.
0: Doncs fem-se una Golden per arribar a 2:15 de 9. Bon dia, va.
1: Bon dia!
0: Som-hi!

0: Hits FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Ministeri de Salut va gestionar durant el 2025 un total de 352 sol·licituds a professionals titulats interessats a exercir al país. D'aquestes peticions, 292 van rebre una resolució favorable. La major part corresponien a professionals que volien treballar per compte aliè, tot i que també hi havia demandes per exercir per compte propi, autoritzacions a curta durada i canvis de modalitat professional. Pel que fa als perfils més sol·licitats, els infermers encapçalen la llista amb 53 peticions, seguits dels psicòlegs amb 25 i metges generalistes amb 23. Anem a la Seu d'Urgell, que acollirà el pròxim dia 29 de maig un acte institucional vinculat a la candidatura als testimonis materials de la construcció del Coprincipat d'Andorra a Patrimoni Mundial de la UNESCO. La trobada es farà a l'Església de Sant Miquel i reunirà representants institucionals, experts patrimonials i autoritats eclesiàstiques implicades en aquest projecte transfronterer. I no ens movem de la capital de l'Alt Urgell perquè l'increment del preu de l'habitatge a Andorra coincideix amb un creixement de població en municipis propers a l'Alt Urgell i la Cerdanya. Des del 2021, les localitats de la Seu d'Urgell, Montferrer, Puigcerdà o Organyà, fins i tot, han registrat un augment tant de residents com de compravendes immobiliàries i de població estrangera, un fenomen que es produeix en paral·lel a l'encariment del mercat del lloguer i de compra aquí al nostre país. I anem cap a l'aeroport, perquè un vol de la companyia Air Nostrum, que diumenge havia de connectar a Madrid amb l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell, va haver de tornar a Barajas poc després de l'enlairament a causa d'una incidència tècnica detectada durant el trajecte. El vol havia de sortir gairebé a les 6 de la tarda i arribar al Principat cap a 7:45 del vespre. La companyia va informar que els passatgers van ser allotjats en hotels propers a l'aeroport de Madrid i posteriorment traslladats de matinada fins a Barcelona. Ahir al matí van continuar el trajecte fins a Andorra en autocar. I ahir, dilluns a Pentecosta, tal com mana la tradició, una quarantena de persones es van reunir al nucli de la Vila d'en Camp per participar a l'aplec de Sant Romà de Vila. La jornada va combinar la missa solemne, sardanes i aperitiu popular en un ambient de retrobada i convivència. Des de primera hora es va començar a notar l'arribada d'assistents a la petita capella en una cita que continua sent una de les més arrelades al calendari parroquial.

0: Flash FM. Bon dia a tots, a totes. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Aquesta va ser cançó de l'estiu passat, però quina és la cançó d'aquest estiu? Arriba la calor i, com cada any, el mateix debat. Quina serà la cançó de l'estiu? Doncs una proposta que ens ha arribat és aquesta, El Ritual. Juan Magán y Oreo.

0: Al Jean Pons li agrada aquesta cançó, eh? O no?
1: Oreo, Oreo.
0: El Ritual, la nova cançó d'Oreo i Juan Magán, que ja pots escoltar en bucle a totes les plataformes, també a Flash FM. Oreo. Vinga, Jan, escolta, fem el temps, la previsió d'aquest dimarts.
2: És una previsió força, força fàcil, eh? Bastant sol a tot Catalunya, tant al matí com a la tarda. A un núvol decoratiu a la tarda, punts del Pirineu, sense ruixats i temperatures molt altes. 34 graus al Pla de Lleida, 32 a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona. I a la ciutat de Barcelona es podríem acostar també als 30 graus. Així que és un dia de suar. Ja. Les temperatures seguiran pujant al llarg de la setmana. Avisats? Esteu.
1: Vale, vale.
0: Mare de Déu, senyor. Última setmana del mes de maig, per
2: sí,
0: cert, eh?
2: Sembla ser l'última setmana del mes de juliol, però...
0: Ja, ja.
1: No correm. Déu-n'hi-do. No correm.
0: Escolta, temperatures d'ara mateix, Jan.
2: Vinga, anem a Barcelona amb 23 graus, Girona 15 graus, Cervera 17 graus i a Cassà de la Selva, el gironès, 14 graus.
0: Foli canya, la frase del dia. Font Twitter.
2: El que importa no és el que han fet de nosaltres, sinó el que fem nosaltres amb el que han fet de nosaltres.
1: Vaya paso. M'han dicho que he dicho un dicho que he dicho yo.
0: És enrabassat, això.
2: Ho explico ràpidament. Bàsicament, nosaltres no podem controlar el que ens han fet de nosaltres la gent. El que podem fer és què fem nosaltres a partir del que ha passat. Sí. És a dir, agafeu partit a la vostra vida i tireu cap endavant.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins aquí una estona.
2: Sou molt dolents.
0: Fes-te el carnet jove, tio, que tens molts avantatges i promocions. Molt especialment en els festivals d'arreu de Catalunya. Per exemple, en el 50è aniversari del Grec Festival. Festival Grec, tens un 40% de descompte en alguns espectacles seleccionats.
1: Al Pontferrada Festival el descompte és en qualsevol dels esdeveniments i tens el 15% de descompte.
0: I el 10% de descompte en el Festival de Terramar de Sitges.
1: I al Brunch Electronic Festival et descompten 5 euros en l'entrada d'un dia.
0: Amb el carnet jove tens descomptes en molts festivals de Catalunya i en d'altres de fora de Catalunya, com el Mallorca Life Festival, BBK Bilbao, FIPA Benicàssim o les Flash Electronics a França.
1: Però si tens al·lèrgia als festivals i vols una cosa més íntima, al Museu Banksy Barcelona de dilluns a dijous tens 2x1 a l'entrada.
0: O al White Rabbit The Off Museum amb el pack jove tens un 50% de descompte. Feu-vos el carnet jove, per favor, eh?
1: Sisplau, feu-vos-el,
0: eh? Si no us perdeu totes aquestes coses sí, i no pot ser això.
1: Mai de la vida.
0: Som al Flash Matí, sona Rusowski, Malibú, bon dimarts!
1: Bon dimarts!

0: Flash FM, Flash Matí, 8:45, ara mateix. Aquesta setmana us estem regalant entrades per un festival amb majúscules a Alemanya. Oh! Us estem convidant al Peruca Bill de nou aquest 2026. Flash FM és emissora col·laboradora i us estem convidant a Alemanya 17, 18 i 19 de juliol a l'aeroport de Visa. A veure sessions, per exemple, de Steve Aoki, de Harwell, de Brennan Hart, de Gabri Ponte, Tujamo, de Bellu, Timmy Trumpet... Bueno, no m'ho acabo, això, eh?
1: Tenia moltíssims, de molt tops. Va, per participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos amb qui aniríeu a aquest gran festival.
0: Ens han dit, per exemple, amb el meu germà, que segur que ho petaria, diuen també, vale, un que m'ha fet molta gràcia, diu, bon dia, aniria al festival amb la meva filla mitjana.
1: Mitjana, les altres dos, que les donin pel cul.
0: Oh, pobretes, tio, de veritat, eh? I bon dia, ara que sóc l'Àlex, aniria amb la meva parella abans de que doni a llum, que està de 4 setmanes, sostinguent, no?
1: Ostres!
0: Sortirà un fill ben festivalós, eh? Bueno, hi ha molta penya. Vosaltres digueu la vostra, participeu a través del WhatsApp 628-06-0513. Divendres sortegem aquestes entrades dobles per anar al Peruca Bill 2026.

0: Vale.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
6: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
5: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
6: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Blanco de verano, Don Simón.
11: Blanco de verano, Don Simón.
10: Nou blanco de verano, Don Simón.
12: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat Ceu Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: Andorra. Flash FM 93.8.
14: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
15: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
14: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
16: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
17: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
19: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.

J Balvin, Daddy Yankee, Anuel i Farruko. Amb el remix del 2019 que sona a Flash FM. Bon dia a tothom, gràcies per ser-hi. Tenim molta música, evidentment. Tot el ritme necessari per aquest dimarts 26 de maig. Camí de les 9, ara amb la Tini, Dos Amantes.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Avui a la tarda el Departament d'Educació i els sindicats tenen una reunió clau per posar punt final a les protestes dels docents. Els sindicats avisen que la d'avui és l'última oportunitat per arribar a un acord abans que aquest dimecres es reprenguin les aturades amb una vaga a totes les escoles i instituts del país. Aquest dilluns el govern va fer un gest per apropar posicions i va anunciar un reforç de 1.800 professionals de cara al curs vinent, però de moment el sindicat majoritari, l'USTEC, no n'ha dit res al respecte. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas d'antivirus en el grup de passatgers del vaixell Ondius que està fent quarantena a l'Hospital de Madrid. El positiu s'ha detectat a través d'una prova PCR i correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer. De moment, però, el pacient no té símptomes. I s'han publicat més novetats del cas Andí, que els Mossos d'Esquadra van sospitar del fill del fundador de Mango quan va dir que no va veure caure el seu pare. Fonts consultades per al periòdico apunten que a la policia no li va quadrar que si anava per davant del seu pare o estava relativament a prop no veiés la seva caiguda. Els esports. Segueix el comiat de Pep Guardiola al Manchester City. Ahir centenars de milers de persones van participar en una jornada festiva amb dos actes celebrats a la ciutat. Mentrestant, el Real Madrid no tindrà cap jugador a la selecció espanyola de futbol per primera vegada en un Mundial. En canvi, el Barça en tindrà 8. El candidat a les eleccions al conjunt blanc, Enrique Riquelme, ha aprofitat per assenyalar i culpar directament Florentino Pérez.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: cara, de cuerpo, de todo, ¿eh? Muchacha. Aïssa, RVFV, Kremlin, els líders indiscutibles de la llista de Flash FM. Números 1 del calibre 45. Muchacha, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Què passa? Avui ja sí que sí, toca tornar a la rutina avui a treballar tothom, eh? Aixecar el país, per favor, que jo ja sé que de Ponts estava molt bé.
1: Ja toca.
0: Però escolta, tothom a les carreteres, al transport públic, tothom a estudiar, que ja toca. Dimarts 26 de maig, a despertar-se.
1: Vinga, va, home, amb mala llet, eh? A despertar-se i a deixar de dormir, que de fet parlarem de la son.
0: De la son.
1: De la son d'alguns famosos, perquè hi ha gent que dorm que en 4 hores tira, que de fet aquest és un 1% de la població mundial, eh?
0: Bèstia,
1: eh? La gent que pot tirar bé en 4 horetes al dia ja és un percentatge molt
0: privilegiada, sense dubte.
1: I anem a parlar de les hores que dormen alguns famosos. Què et sembla?
0: Per exemple, aquí.
1: Mira, per exemple, el Nikola Tesla, comencem per baix de tot, dormia 2 hores diàries,
0: per
1: encara
0: favor,
1: que segurament feia alguna migdiada, eh?
0: Uh-huh.
1: Tenim el Churchill, el ministre anglès, que dorm 4 hores, però també té migdiades. El Cristiano Ronaldo, aquest ja molt,
0: sí,
1: eh? 10 hores diàries.
0: 10 cada dia, molt
1: però
0: bé.
1: Però ell diu que se les reparteix en migdiades de 90 minuts.
0: Ah, sí, tu creus?
1: Una miqueta estrany, això, eh?
0: Vale, què més?
1: El Roger Federer, 12 hores al dia.
0: 12 hores, però si et falta dia per fer coses després.
1: 12 hores. Saps qui és la que dorm més? Ostres, aquesta és molt heavy, eh?
0: Aviam.
1: La Maria Carey.
0: Ah, sí?
1: Dorm 15 hores al dia, diu que així pot cuidar més de la seva veu.
0: Però 15 hores? Però si és que és literal, sembles un gat, és tot,
1: total,
0: literalment tot el dia.
1: Literal, dorms més de la meitat del dia.
0: Ja, ja.
1: Tenim altres, com per exemple el Leo Messi, que també dorm 10 hores al dia, incloses les migdiades. A l'Einstein, 9-10 hores.
0: Bé.
1: A la Margaret Thatcher, que deia la dama de hierro,
0: 4
1: hores diàries, però també feia alguna migdiadeta als trens i aquestes coses. I el Da Vinci, ostres, el Leonardo Da Vinci, 1 hora i mitja o 2 hores diàries.
0: Ja està, però això literalment és l'exemple del que no s'ha de fer.
1: No, no, exacte. S'ha de, depenent de l'edat que tens, el tram d'edat, doncs has de dormir més o menys hores. Però escolta, unes 8-9 hores no us les treu ningú, eh?
0: Bueno, no us les treu ningú.
1: No us les hauria de treure
0: ara
1: ningú.
0: Ara t'anava a dir, la realitat és una altra.
1: I tant, i tant.
0: Va, comencem el dia amb el Quevedo, ni borratxo. Hoy me...

Aquest és el sol del Rau Alejandro, el solitari Raulito amb el Diluvio. Una cançó que ja té un parell o tres de temporades llargues, eh? Camí a un quart de 10 d'aquest dimarts. Som al Flash Matí del Flash FM. Sabeu que tenim una samarreta exclusiva d'edició limitada i estem a unes 2-3 cançons d'obrir línies del telèfon de directe per regalar-la. El lloro, eh?

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Amb els vols directes de Voloté a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Voloté des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
3: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
2: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
3: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
4: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
5: Jo tinc al cap tota l'estona això.
6: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè passa el trànsit, no hi ha cap incidència important a destacar. Per tant, ha circulat fluïdesa a tota la xarxa viària principal. I això és tot de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
10: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
11: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
12: Come on, let's go, let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
13: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. Flash FM.
13: Let's go!
0: El poder del ritme.

0: 100% d'estiu, Coco. L'escoltareu, però a tot arreu.
1: Sí, sí.
0: Fins a la sopa estarà aquesta cançó a l'estiu, veuràs. Home, amb aquestes onades...
1: És molt, molt relaxant. Un mojito, aquesta cançó, la platja...
0: Sí, i la samarreta del Flash
1: Mati. I la samarreta...
0: Por la tarda, Ron. 9 i 25 minuts ara mateix, aquest dimarts, aquest 26 de maig, última setmana del mes de maig. Quina calor que fa, per favor!
1: Moltíssima!
0: Quines temperatures, eh? Tenim una samarretota perquè la pugueu portar aquest estiu allà on aneu. I, a més, que és gratis i és edició limitada.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Arriba el momentazo samarreta en antena, el Flash Matí. Qui la vulgui ara mateix, doncs ha de trucar al telèfon de directe aquest, eh? Ja
1: el 93 545 68 68.
0: Espero que el tingueu marcat allà com a contacte d'emergència. No, home, no, com a contacte d'emergència.
1: No, d'emergència no, però dels prioritaris, eh?
0: Home, un dels preferits, sí, sens dubte, sí. Vale? Si no, malament. Oli!
3: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal? Hola. Com et dius, xavalote?
3: Jo dic Dani.
0: Dani, des d'on truques, Dani?
3: Des de Granollers, estic currant, però bueno.
1: Molt bé.
0: Està bé, el Dani de Granollers està currant, però està currant i s'aporta la samarreta del programa. Bravo, Dani, bravo. Bé, bé, bé. Bé.
3: Bé. Bé.
0: Doncs per fi, si és que ja tocava, Dani. Si és que avui t'estàvem esperant, tio, clar.
1: Totalment, Dani.
0: Dani, escolta, tu de què curres? De què curres, tio?
3: Jo sóc ensinistrador de gossos.
0: De gossos? O sigui, ets com aquell que sortia a la tele, el encantador de perros, o què?
3: Més o menys, més o menys.
1: I es guanya bé la vida una persona sent amb aquesta feina?
3: Home, ja porto bastants anys, porto 10 anys.
0: Sí, eh?
1: Sí, molt bé,
0: hosti,
1: molt bé.
0: Espera, Dari, i què és el més xungo que t'has trobat en un gos? Què has hagut de fer-li a algun gos perquè et fes cas?
3: Bueno, hi ha coses heavies, eh? Gossos que es tiren als cotxes, gossos que mosseguen a la gent, bueno, coses molt xungues, la veritat.
1: Ui. Però tu ho solucions.
3: També molt xungues.
1: L'han mossegat, diu.
0: T'has emportat mossegades, eh?
1: Sí. Però tu solucions tot, Daniel. Bueno,
3: el cuiner es crema i a mi em mossega. Mira, és el que hi
0: ha. Ai. Dani, no pensis, bueno. T'agafarem ara mateix les dades. Gràcies per trucar, vale?
3: Molt bé, gràcies, bon dia.
1: Ai, bon dia.
0: Adéu. Arriba l'estiu, tenim un debat. Quina és la cançó d'aquest estiu?
1: Oreo, oreo, oreo.
0: Una proposta que ens ha arribat és El Ritual, la nova cançó del Juan Magani i Oreo. El Ritual. La nova cançó d'Oreo i Juan Magán, que ja podeu escoltar tot arreu, eh? I també aquí a Flash FM. Camí a 2:15, sona Mike Towers, en aquest cas, amb la Double You Sound 23 de Westcol i la producció d'Obi on the Drums. 5 estrelles, bon dia!
1: Bon dia! Pues

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Ministeri de Salut va gestionar durant el 2025 un total de 352 sol·licituds a professionals titulats interessats a exercir al país. D'aquestes peticions, 292 van rebre una resolució favorable. La major part corresponien a professionals que volien treballar per compte aliè, tot i que també hi havia demandes per exercir per compte propi, autoritzacions a curta durada i canvis de modalitat professional. Pel que fa als perfils més sol·licitats, els infermers encapçalen la llista amb 53 peticions, seguits dels psicòlegs amb 25 i metges generalistes amb 23. Anem a la Seu d'Urgell, que acollirà el pròxim dia 29 de maig un acte institucional vinculat a la candidatura als testimonis materials de la construcció del Coprincipat d'Andorra a Patrimoni Mundial de la UNESCO. La trobada es farà a l'Església de Sant Miquel i reunirà representants institucionals, experts patrimonials i autoritats eclesiàstiques implicades en aquest projecte transfronterer. I no ens movem de la capital de l'Alt Urgell perquè l'increment del preu de l'habitatge a Andorra coincideix amb un creixement de població en municipis propers a l'Alt Urgell i la Cerdanya. Des del 2021, les localitats de la Seu d'Urgell, Montferrer, Puigcerdà o Organyà, fins i tot, han registrat un augment tant de residents com de compravendes immobiliàries i de població estrangera, un fenomen que es produeix en paral·lel a l'encariment del mercat del lloguer i de compra aquí al nostre país. I anem cap a l'aeroport, perquè un vol de la companyia Air Nostrum, que diumenge havia de connectar Madrid amb l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell, va haver de tornar a Barajas poc després de l'enlairament a causa d'una incidència tècnica detectada durant el trajecte. El vol havia de sortir gairebé a les 6 de la tarda i arribar al Principat cap a 7:45 del vespre. La companyia va informar que els passatgers van ser allotjats en hotels propers a l'aeroport de Madrid i posteriorment traslladats de matinada fins a Barcelona. Ahir al matí van continuar el trajecte fins a Andorra en autocar. I ahir, dilluns a Pentecosta, tal com mana la tradició, una quarantena de persones es van reunir al nucli de la Vila d'en Camp per participar a l'aplec de Sant Romà de Vila. La jornada va combinar la missa solemne, sardanes i aperitiu popular en un ambient de retrobada i convivència. Des de primera hora es va començar a notar l'arribada d'assistents a la petita capella en una cita que continua sent una de les més arrelades al calendari parroquial. Flash.

amb la Tini. I això que es diu la original. Vinga, pam, pam, pam, pam, pam. Som al Flash Matí de Flash FM. Petonet per vosaltres. El ritme continua. Guaca.

0: El seu darrer disc, Scandi, que és el títol. 2:15 de 10 ara mateix. Molt bon dia a tots, a totes. Gràcies per triar també avui aquest programa, el Flash Matí. Bon dia a tots.
1: Molt bon dia. Què tal, Electrotia? Com estàs?
0: Jan Ponsa, què tal, tio?
2: Home, què tal? Bon dia, com esteu?
0: Jan, què hem de fer amb aquesta calor, amb aquestes temperatures, xaval?
2: Aguantar-nos perquè va per llarg, això, eh?
0: Ja, última setmana del mes de maig, que sembla un dia tonto d'agost.
2: Totalment, fa una calor espantosa. Els propers dies la temperatura seguirà pujant, a part. Avui serà un dia, però... Pujant. Espai, Jan.
1: No, tio, no, no, no. Sí.
0: I què més?
2: Joder. Avui serà un dia molt estable, molt sol a tot Catalunya, tant al matí com a la tarda. A la tarda, com a molt algun núvol a punts del Pirineu. Però vaja, temperatures, com acabem de dir, molt altes, 34 o 35 graus al Pla de Lleida, 32 graus a l'interior de les comarques de Girona o Barcelona, i la mateixa ciutat de Barcelona es podria costar els 30 graus. Per tant, Déu-n'hi-do, quina calor.
0: Exacte. I a suar a la nit, els mosquits ja veuen allò bufet lliure.
2: Sí, ja comencen a atacar amb força. Sí. Hi ha com una plaga de mosquits, i jo he vist que un 13è, no sé com arriben. No sé
0: un
2: com...
0: 13è?
1: És que ets molt dolç.
0: Sí, quines vistes.
1: Jan, ets molt dolç.
0: Bueno, les temperatures, Jan, quines són ara mateix?
2: Doncs mira, ara mateix a Riudecanyes, al Baix Camp, tenim 23 graus, al Vendrell i al Baix Penedès, 22 graus, a Espoi, a l'Alt Empordà, 24 graus, i al Pont de Suec, que no Suert...
1: 12
2: graus. A l'altra Ribagorça.
0: Quantes vegades has de fer una mateixa broma perquè ja es pugui descatalogar?
2: És que no és una broma.
0: Pont de Suec, aquest.
2: Ja, és que em fa gràcia dir-ho així, no sé.
0: Vale, Jan, gràcies, tio.
2: A tu.
0: Fins demà.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: Maluma, baby. Felices Maluma, los cuatro.

0: Ha sigut Olvidar-nos de tu. I és la cançó del Cano i del Justin Quiles. Tant de bo fos tan fàcil, oblidar tot plegat, fer un reset.
1: És impossible.
0: Oblidar totes les coses dolentes i quedar-te només amb tot el bo, eh?
1: Bueno, és qüestió d'actitud, però el temps ho cura tot, eh?
0: Sí, home, sí, el temps i els festivals. Que aquesta setmana regalem una entrada doble perquè aneu al Perucaville 2026. Us portem de festival alemany. Això va totalment en sèrio, evidentment, eh? Ja la setmana passada vam estar fent una miqueta de prèvia i aquesta setmana és per fi la setmana en què regalem una entrada doble perquè aneu el 17, 18 i 19 de juliol a Alemanya, a l'aeroport de Visa, al Perucaville, amb entrada, vols i allotjament al càmping, eh?
1: Per participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos amb qui voleu anar a aquest festival.
0: Qui seria per vosaltres la millor companyia,
2: eh? Bon dia. Jo voldria anar a aquest festival amb la meva germana, que és la meva millor companya de festa que hi ha al món.
0: Toma ja.
2: Aguante les hores que faci falta, sempre que hi hagi bona música.
0: Oh, i tant! Llavors... Home, bona música tindràs per estona allí, eh?
1: 100% segur.
0: Al Perucaville!
3: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
4: Doncs jo al festival aniria amb la meva dona i ens aniria molt bé, perquè amb les nenes no tenim temps.
1: Clar.
4: I portem molt temps sense disfrutar com ens mereixem.
0: Ja toca, eh?
4: I seria un luxe.
0: Molt bé.
4: Ah, vagi bé el dia.
1: Igualment.
0: Bueno, hi ha molts missatges també de... amb la meva parella, la meva parella, la meva germana... Bueno, escolta, vosaltres digueu la vostra.
1: I tant.
0: El cartell és espectacular. Estarà Fisher, The Chainsmokers, Charlotte David, Harwell, Armin Van Buuren,
1: wow.
0: Axwell, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Gabri Ponte... Bueno, molta penya.
1: Jo vull anar-hi, tio.
0: Amb qui aniríeu al Perucaville? 628-06-0513.
3: Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.
5: Com m'agrada!
0: Poc es parla que Flash FM us porta de festival a Alemanya.
1: Sí, sí.
0: És heavy.
1: És heavy.
0: És molt, molt, molt heavy.
1: Molt fort.
6: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: De 6 a 11, a Flash FM. Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
2: És tancat amb mi, Di.
3: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
3: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
3: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa.
5: Les notes del nen, les obres a casa.
4: El manteniment del cotxe.
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
1: La Universitat Abat Oliva Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
7: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
8: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05.

0: allotjament. Perucaville 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: El que vols escoltar sona a Flash FM. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash.

Lo de Catalunya, d'Andorra, el més potent de tots, el més musical, sens dubte. Aquí el dia s'ha de començar així, eh? Temazo rere temazo. Avui, més que mai, tornant a la rutina després d'un pont, més d'un i d'un aquí, eh? Ara, Kid Voodoo, JC Reyes.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Avui a la tarda el Departament d'Educació i els sindicats tenen una reunió clau per posar punt final a les protestes dels docents. Els sindicats avisen que la d'avui és l'última oportunitat per arribar a un acord abans que aquest dimecres es reprenguin les aturades amb una vaga a totes les escoles i instituts del país. Aquest dilluns el govern va fer un gest per apropar posicions i va anunciar un reforç de 1.800 professionals de cara al curs vinent, però de moment el sindicat majoritari, l'USTEC, no ha dit res al respecte. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas d'antivirus en el grup de passatgers del vaixell Ondius, que està fent quarantena a l'Hospital de Madrid. El positiu s'ha detectat a través d'una prova PCR i correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer. De moment, però, el pacient no té símptomes. I s'han publicat més novetats al cas Andí, que els Mossos d'Esquadra van sospitar del fill del fundador de Mango quan va dir que no va veure caure el seu pare. Fonts consultades pel diari El Periódico apunten que la policia no li va quadrar que si anava per davant del seu pare o estava relativament a prop, no veiés la seva caiguda. Els esports. Segueix el comiat de Pep Guardiola al Manchester City. Ahir centenars de milers de persones van participar en una jornada festiva amb dos actes celebrats a la ciutat. Mentrestant, el Real Madrid no tindrà cap jugador a la selecció espanyola de futbol per primera vegada en un Mundial. En canvi, el Barça en tindrà 8. El candidat a les eleccions del conjunt blanc, Enrique Riquelme, ha aprofitat per assenyalar i culpar directament Florentino Pérez.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Ai, ai, ai, fàcil, eh? Quevedo amb Elvis Crespo. Es diu La Graciosa. Des del Baifo, com a mega crack aquesta setmana.
1: Échate pa acá.
2: Vale, vale.
1: Te veo en La Graciosa.
0: Venga, nos vemos.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Ara mateix són les 10 i 6 minuts d'aquest dimarts, d'aquest 26 de maig. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
2: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Aviam, aquells que ahir veu tenir una mica de festetats, avui a pringar, eh?
2: Avui pringuem tots, eh?
0: Avui a aixecar el país aquí.
2: Com tenen rius de la penya.
0: No, home, no, no, no. Sí. Cinquena i última hora del Flash Matí, que engeguem d'aquesta manera amb el Quevedo i amb l'Elvis Crespo. I allò amb l'actualitat, perquè
2: sí.
0: D'això també riuria, però no sé si és legal
2: sembla...
0: riure d'això.
2: Sí, molta gent ho ha fet. Sembla un titular fals, però és real. D'acord, hi ha un jove que ha resultat ferit perquè s'ha caigut d'un pont de 15 metres a Granada. Però aquí ve la broma, d'acord? Perquè s'ha caigut d'un pont a un lloc que es diu Pinos Puente.
0: I què estava fent?
2: Estava fent el pi i el pont.
0: El Pino...
2: O sigui, estava fent acrobàcies i el pi.
0: El pi a un pont, a Pino Puente, resulta que... Però està bé el xaval o,
2: el xaval,
0: o ha traspassat?
2: No, està bé, no ha traspassat. El xaval, òbviament, s'ha fet alguna coseta,
0: yeah.
2: Però no res greu. Perquè va caure sobre de... Com es diu ara? Va caure sobre...
0: Aigua.
2: Matorrals i aquestes coses,
0: vale.
2: D'acord? I sí, però hi havia aigua i matorrals.
0: Matèria
2: i això ha evitat que el xaval acabi passant a un altre plastral, d'acord?
0: Bueno, però ara ell pot dir que va caure fent el pino a un puente, a Pino Puente.
2: Exacte, Granada,
0: és,
2: sí.
0: És perfecte, o sigui, és diví, saps? És diví.
2: Sembla un embarbussament.
0: No, és tremendo. Jo ara pensava que al xaval li havia passat alguna cosa, dic, no sé jo si podem riure d'això o no, però
2: no.
0: Ara he vist molts memes de... ¿Quién se ha caído haciendo el pino en un puente a qualsevol altre punt del país? Zero. A Pino Puente, un.
2: Uno. És que és fort, eh?
0: Literal.
2: Això és cert. Sí, sí.
0: Nova hora en marxa del Flash Matí. Bon dia, va.
2: Bon dia.

no, no tiene sentido. És el BL en solitari. Amb una cançó que escolteu a Flash FM, evidentment, el Flash Matí, eh? D'aquest dimarts, d'aquest 26 de maig, última setmana del mes de maig, que nosaltres ja estem aquí, evidentment, doncs, posant-hi el ritme necessari. Com, per exemple, aquesta cançó de Jay Wheeler, Sona de Lejitos.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM. T'ho diré ben clar, hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash matí. A mimir.com, així com sona, a mimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a mimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí, a Flash FM.
1: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi? On sigui.
2: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
3: 5, 6, 7, 8. Valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
6: Només pel fet de comprar el cupó diari?
5: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Mira que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
9: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
10: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
11: Hola, té Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
12: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
13: 86 22 88.
14: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: maravilla.
1: Exclusivo remix al Flash Matí de Flash FM. Edició dimarts, 26 de maig. Bon dia a tothom, Gemma de Wey.
2: Molt bon dia, Héctor Ortega.
1: Va, aquesta és la setmana en què us regalem unes entrades per anar de Festival a Alemanya.
2: Bravo!
1: Poca broma. Poca broma que us estem convidant de nou aquest any al Perucabil, un festival de música electrònica ubicat a Alemanya, a l'aeroport de Visa, 17, 18 i 19 de juliol, amb més de 300 artistes, més de 10 escenaris, wow, i tot plegat, un show tremendo, eh?
2: Heavy, heavy.
1: Per exemple, el cartell, aquí veig noms, com per exemple Armin van Buuren, Axwell, Gabri Ponte, Tujamo, Steve Aoki,
2: wow,
1: Timmy Trumpet, Brennan Hart, Fisher Harwell, i ja no sé si m'estic repetint.
2: Això és molt fort, eh?
1: És molt guapo. És el Perucabil.
2: Exacte, per participar heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos amb qui voleu anar a aquest festival.
1: Exacte, aquesta és la idea. Amb qui voleu anar de festival?
3: Ei. Bon dia, maco. Oli. Ja m'hi podeu apuntar aquí, eh?
1: Ah, sí?
3: Ja m'hi podeu apuntar.
1: Ah.
3: Que té que tornar a sortir el dimoni de dintre que tenia abans quan era més jove.
1: Dimoni.
3: Aviam si m'hi toca, va.
1: Com quin aniràs?
3: Vull anar amb el meu amic i cago un dent allà, la muntarem, vamos. Que si poseu una camiseta vostra, sortim més que per tota la televisió.
1: Va, va, va. Dimoni.
3: Bon dia, cuidar-se, amb alegria.
2: Vinga,
4: clar que sí. Bon dia, Feixeros. Jo aniria al Perucabil amb el Joe Jonas, però com que crec que és impossible i tampoc crec que aquest personatge m'arribi a conèixer, doncs me sembla que me n'hauré d'anar sola.
1: Oh.
4: Apa, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bueno, escolta, millor sola que amb el Joe Jonas. Aquest, eh?
2: Totalment.
1: Clar, bueno, deixa't escolta. Estar, deixa't estar.
2: S'ho passaria bé, també.
1: Ja.
5: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
1: Cada dia estem traient una persona finalista entre tots i totes aquells i aquelles escollits com a finalista. Divendres regalarem aquestes entrades dobles per anar al Perucabil 17, 18 i 19 de juliol amb l'entrada pagada. I, per cert, wow, els vols i l'allotjament també. Bravo, bravo,
2: bravíssim.
1: Bravo. Bravo, bravo. Quines ganes, tu.
2: Ja
1: de moment, el dimarts continua el Flash Matí.
5: Flash. Els matins són del Flash Matí.
1: I deia un Sister i Kremli. Això es diu culo.

Sensual és una de les més mítiques d'aquesta formació històrica, Plan B. Ara fa més d'una dècada d'aquesta cançó, poca broma, eh? Avui la recuperem en aquest dimarts 26 de maig al Flash Matí. D'aquesta última setmana del mes de maig i amb quines temperatures, quina calor, per favor, eh? No sé si heu suat de nit tant com nosaltres, segurament sí, si no ja us tocarà allà. Bad Bunny, no podia faltar avui cap a Nueva York, que ens convida al Benito de Puerto Rico. Bon dia a tothom, va.

0: El so d'Ugel, el flash matí de Flash FM. Bon dia a tots i a totes. Gemma de Wey.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Molt bon dia a tothom. Som el despertador més potent de Catalunya, Andorra, de Flash FM, ja sabeu, del ritme.
1: Sí.
0: S'apropa l'estiu. Fa calor, fa...
1: Fa molta calor.
0: De collons.
1: Gràcies a Déu.
0: I per sort s'aproven uns quants festivals aquest estiu, sí. I un d'ells... És que no és un festival, és un macrofestival.
1: Wow.
0: El Mediterrània Festival a Rosa serà el dia 1 d'agost, ja ho sabeu. Si no ho sabíeu, us apunteu la data al calendari. 1 d'agost a Roses. Amb un cartell tremendo, eh? Mike Towers és un dels caps de cartell.
1: Vale.
0: També ho és J.C. Reyes, aquest. I, bueno, allò serà un dels escenaris, perquè n'hi ha 4. Està el Vibra Stage. Allà trobareu els que us he dit. Xumba, també el Mont DJ, el Cosmic, el Boom Boom, els de Flash FM fent la prèvia.
1: Ole.
0: I llavors teníeu el Unlocked Stage, el Noe Ruido Stage i el Màquina Legends Stage, amb el Passis, DJ Sisu, Wenry, Escudero, Metralla... Bueno.
1: Mare de Déu.
0: No, estarà espectacular. Si voleu aconseguir alguna entradeta,
1: sí,
0: ho podeu fer a Mediterrània Festival Punès.
1: Fantàstic.
0: Mediterrània Festival Punès.
1: Vale.
0: També els podeu seguir a les seves xarxes, com és habitual. Mediterrània Festival a Instagram, allà trobareu doncs, tota la informació. Fan de tant en tant algun descompte, algun pack així xulo que us pot arribar a interessar de ben segur, eh?
1: Molt bé.
0: Mediterrània Festival, Flash FM, emissora oficial 1 d'agost a Roses. De moment estem al maig, a finals de maig.
1: Sí. No correm, eh?
0: No correm. A poc a poc i bona lletra. I sobretot molta música amb ritme, per exemple, de Juan Magán i Omar Montes.
2: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: La versió més recent de l'Omar Montes del Ayer la vi.
1: Bailando por ahí.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash Matí.
1: Anem a parlar d'una família de Califòrnia que, desgraciadament, se li va morir un familiar, com ens passa a tots, eh? No passa res fins aquí. Però van decidir comprar una urna per Amazon, però un cop van obrir la urna per posar el seu familiar...
2: Ai!
1: Tachan!
2: Ai!
1: Tachan! Hi havia cendres d'una altra persona.
2: Ai, el tema és... De qui són aquestes cendres?
1: De qui són i què fa Amazon, una empresa amb una urna amb cendres?
0: Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
4: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
3: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
4: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

cuidado. Que el Romeo Santos arriba i et treu els passos prohibits, eh? Aquí has de saber ballar una bona bachata. Romeo Santos i Prince Royce. Es diu Dardos, l'escolteu al Flash Matí d'aquest dimarts, d'aquest 26 de maig del 26. Avui sí que sí, avui no, no s'hi val, això de descansar al pont i tal, ja és història. Avui a pencar, a aixecar el país i a fer-ho amb el ritme d'aquest programa. Recta final del Flash Matí d'avui, ara amb el JC Reyes. Aquesta es diu Loquita. Loquita.

0: merengue. Aquesta l'escoltareu diumenge. Diumenge hi ha parada del Flash on Tour a l'Hospitalet de Llobregat, al Lloro. No hi falteu, perquè per la festa major de Santa Eulàlia, els de Flash ens plantarem allà.
1: Salut.
0: Diumenge, a partir de les 8 del vespre, al Parc de l'Alhambra. Diumenge, sessió Flash FM, Sergi Domena, Jaume Riu i que us parla l'Héctor Ortega. Tanquem avui el Flash Matí amb aquesta dada, Gemma.
2: Fer clic 10 milions de vegades al ratolí de l'ordinador et fa perdre una caloria.
0: No fotis. Quants clics?
2: 10 milions.
0: Una caloria només.
2: Una caloria, home, és que tampoc és que gastis molta energia,
0: Bueno, de clic en clic, i aquí es vicia tant a l'ordinador que gasta moltes calories.
2: Exacte, no? Això és totalment cert. Tindreu els dits en forma,
0: Què passa, que ara viciar-te a l'ordinador és un esport o què passa aquí?
2: Home, doncs sí, escolta, hi ha alguns jocs que són esports electrònics,
0: Tota la raó del món. Sí. Amb aquesta dada tanquem el Flash Matí d'aquest dimarts. Gràcies per ser-hi al Lloro, que demà seguirem buscant finalistes per les entrades al Perucabil, aquest festival de música electrònica d'Alemanya del juliol. Tindrem molts més regals, la samarreta i altres coses exclusives de demà i només demà.
2: Vale, perfecte.
0: Hem preparat alguna cosa així.
2: Ui, quins nervis.
0: Especialeta per demà. Gràcies, Gemma Manzanero.
2: A tu, Héctor Ortega. Adéu, adéu. Adéu.
3: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
4: Flash.
3: Flash FM.
5: La que manda.

0: Xa de cara bonita, perquè tenim a Issa, RVFV i Gremli tots tres juntets per fer aquest muchacha chao. This is Flash FM. Doncs sí, amb aquesta inaugurem nova hora. Són les 11:03 i ja estem pràcticament a finals de mes, 26 de maig, dimarts concretament, última setmana d'aquest mes, que agafem amb ganes i a més amb bon temps, que això sempre és una bona notícia. Va, som-hi, arrenquem.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, ens anem amb Quevedo, que a més ve molt ben acompanyat.

Mira, fa res, de fet, fa una setmana que feia un any, estem d'aniversari per l'àlbum Lo mismo de siempre que ens presentava Mora al maig del 2025. On dintre hi trobem amb aquesta cançó, Aurora. Ens quedem per aquí amb Vita Ràpida de Yankee. Aquesta és la sessió número 0.

0: 93.8.
1: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
2: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Doncs aquest lema me l'aplico. Bueno, almenys ho intentaré. Fica flauas amb el seu solucions i no problemes. Clar que sí, que la vida ja és suficientment complicada.

El nom d'aquesta cançó no és gaire difícil d'esbrinar. Rau Alejandro i Bizarrap, amb aquesta aquí que es diu Baby Hello. Una d'aquestes que, a més, és interessant perquè no és una sessió del Bizarrap, sinó que va ser una col·labo que s'incluïa dintre de l'àlbum Playa Saturno. Vinga, Flash FM, baixem una miqueta les revolucions temporalment. Ja sabeu que després les pugem. Per què ens quedem amb Omar Cuz, es diu Coco.

El 2022, Mora i Feid va llançar aquest tremendo palo, aquest aquí es diu La Inocente, un d'aquests que si et fa mal al cor, ui, tingues cuidado perquè això se't clava, eh?

Aquest aquí és Psycho amb el seu Exitas. De fet, un dels primers que li triomfaven. Aquest aquí és Supernova. Que no superestrella d'Aitana, eh? No, no, nosaltres ens quedem per aquí amb Psycho. Camisa.

0: Toma ja, quin temazo per inaugurar nova hora. Quevedo molt ben acompanyat a Elvis Crespo, que és considerat un dels reis del merengue.
1: La vida es más sabrosa.
0: Clar que sí. This is Flash FM. En la graciosa, la vida es más sabrosa. Bueno, va, aquest missatge, inaugurem nova hora, són les 12 i 4 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Flash FM, on ja sabeu que el ritme no para. Avui estem a dimarts, eh? Dimarts, que per molts de vosaltres probablement serà inici de setmana.
2: En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Per mi, doncs mira, hi va ser una setmana normaleta. Us vaig estar acompanyant a través de la ràdio, jo encantada. Ens quedem per aquí amb Olvidar-nos de tot.

2020. La veu principal, Ozuna, molt ben acompanyat també de Karol G i Mac Towers, amb aquest remix que és tan i tan bo. Es diu Caramelo, pues, el remix, m'encanta. Una d'aquestes que ens es porta directament a la Covid.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Aquest és el Soba Hugel. Amb això d'aquí, que es diu Jamaican, més conegut per vosaltres, a lo millor com Bam Bam. Li donem pas a Bé.

Doncs aquest duo d'aquí és la Lola Índigo, molt ben acompanyada del Manuel Turizo, amb aquesta que es diu Mil Coses. Continuem amb la temàtica amorosa, d'amor, d'enamorats. Concretament, sí, aquí a Flash FM, i ho fem de la mà de Claren. Aquesta ens arribava a finals de l'any 2025. I és, podríem dir, sí, una de les segones cançons que es posaven de moda de Claren. Primer, el IA fa un parell de temporades enrere, i ara aquest aquí, que es diu Love.

Ponte pel pari, ens ho diu per aquí Lunay i Chris Jeda. I mira, mira, es presenten. Lunay. Sí, sí. Mira, aquesta ens arribava el 2019 i és una autèntica exitosa en majúscula. Hi ha cançons que se'ls formen, doncs mira, pràcticament en un himne. Estic segura que aquesta sonarà a la festa major... major. A la festa major de Santa Eulàlia, que està a l'Hospitalet de Llobregat aquest diumenge 31 de maig. I direu, diumenge? Sí, no us preocupeu. Hores molt assequibles per ballar, De 8 a 11 de la nit, toma. Serà per allà el Jaume Rigo, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega repartint molta i molta festa, que ja sabeu que és la nostra especialitat, Al Parc de l'Alhambra, Hospitalet de Llobregat. Ens quedem per aquí amb Remeu.

Per aquí tenim a la veu de Justin Bieber, superben acompanyat de la Nicki Minaj, fent un duo impressionant amb aquest Beauty and a Beat que ens arribava al 2012. I us preguntareu, ostres, i per què sona això a la ràdio? Bueno, doncs perquè tothom s'ha tornat absolutament boig, s'ha tornat a col·locar al top de les llistes després de l'actuació del Coachella del Justin Bieber, on tornava a cantar per primera vegada en molts anys cançons com aquesta. I ens tornaven, doncs mira, l'adolescència i infància de molts de nosaltres. Ens quedem per aquí amb John Submit i Fate, amb aquesta que es diu Chica 305.

això d'aquí no deixa de ser un èxit. Bad Bunny i Jay Cortez amb aquest aquí que es diu Daiquiri. Ens anem amb Quevedo, que té ganes de festa, eh? Aquesta aquí es diu Scandic.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Perfecte. Per aquí tenim a Isa, RVFV i Kremli, tots tres juntets per aquest muchacho. Efectivament, estàs escoltant Flash FM. Vinga, que avui estem a dimarts. Per molts de vosaltres, probablement, inici de setmana. Per mi, no. Ho va ser ahir perquè us vaig acompanyar a la ràdio i jo encantadíssima, de ser sempre al vostre costat. Va, som-hi, em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé. Ara que ja hem posat nom a aquesta veu, ens quedem amb Jay Wheeler, que ve amb una cançó, doncs mira, del seu estil romàntic. Es diu De Lejitos. Baby,

Rau Alejandro, molt ben acompanyat de Russian, amb aquest exitàs que venia en forma de single, que es diu Santa i ens porta directament a dues temporades enrere, al 2024. Ens quedem per aquí amb Batllal i Chencho Corleone, que tenen ganes de parrejar, de xocar.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
3: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
4: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
3: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
4: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
5: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
6: Flash!

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

una vegada més, Quevedo fent referència a la seva terra i posant-la en primer lloc, que no se'n va de casa, que no. I nosaltres tampoc ens movem del bon rotllo. De fet, ens quedem per aquí amb Ryan Castro i Capo, que ens porten ritme reggae de la mà d'aquest temazo que es diu La Villa. Yeah.

Sebastián Yatra, el Manuel Turizo, bueno, aquests tres reunits per fer aquest temazo en majúscules que es diu Vagabundo. Per cert, parlant de persones que també saben fer temazos, per aquí portem a la veu de Mora i C. Tangana, amb aquesta d'aquí que ens robava la temporada anterior, es diu Droga.

Aquesta que és la veu de dos artistes que individualment són boníssims i junts encara més. Escápate conmigo és el títol d'aquest temazo que recuperem avui aquí a Flash FM des de 2017. Ens anem amb Golden, molt més que només una banda sonora d'una cançó, no, d'una pel·lícula, de fet. Aquesta aquí es va transformar pràcticament en un èxit mundial, èxit de masses, eh? Aquesta aquí és la banda sonora de la pel·lícula K-pop Demon Hunters i el canta el grup de K-pop Huntrix.

0: i Chris MJ amb aquesta que es diu Gata Oli, un dels primers temes que va fer triomfar la seva carrera. Ens anem cap aquí, cap a casa, perquè Flashy Ice Cream i Trent Aufam ens presenten aquest èxit en majúscules. Un tema tan divertit com aquest d'Ora Yakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Andorra ha ampliat la llista de països amb els quals manté convenis per l'adopció internacional amb la incorporació de Mèxic. Fins ara, Principat ja tenia oberta aquesta possibilitat en països com la Costa d'Ivori, la República Dominicana, la República Eslovaca, Xile, Filipines i Colòmbia. L'acord està possible després que les autoritats mexicanes hagin acceptat tramitar expedients a famílies andorranes a través de l'Autoritat Central d'Andorra en el marc del conveni de la Haia sobre adopcions internacionals, del qual formen part els dos estats. I el govern prepara una modificació de la llei de l'ensenyament superior per permetre que la Universitat d'Andorra pugui formalitzar convenis amb altres centres educatius i impulsar dobles titulacions. La reforma pretén adaptar la legislació a un sistema ja habitual en altres països i ampliar així les opcions formatives de la Universitat andorrana. La previsió és que el text arribi al Consell General durant les pròximes setmanes i també inclogui altres ajustos legislatius. A Andorra la Vella, el Comú ha tornat a activar el servei de recàrrega de saldo de la targeta PK en diversos aparcaments comunals després d'actualitzar el sistema de gestió. El servei ja funciona als aparcaments de Centre Ciutat, Centre Històric, Prac Central, Meritxell, Valira, Fenedos i Bona Vista. Amb aquesta actualització també recupera la venda de targetes temporals de 3, 7 i 30 dies en aquests equipaments en barrera. I parlar del transport públic nacional, que ha registrat 2.969.000 validacions durant els primers 4 mesos del 2026, segons dades publicades pel Departament d'Estadística. El mes amb més validacions ha estat el febrer, amb 770.000 usos, seguit del mes de març, amb 742.000. I parlem del temps. Estable i anticiclònic, que continuarà dominant avui dimarts, amb una jornada marcada per sol i temperatures elevades per l'època. A fons avall, al sud del país, els termòmetres poden arribar als 29 graus, mantenint l'ambient gairebé estiuenc dels darrers dies. La previsió per demà dimecres apunta a un increment de nuvolositat, sobretot al sud del país, on no es descarta algun ruixat puntual.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Ostres, cançó maca, eh? Aquestes de les que realment et pares a escoltar la lletra i, ai, com estiguis malament del coret, això aquí et remou. Cançó que parla de l'amor en la seva plena essència. Ens quedem per aquí amb Rusowski, que ens porta Malibu. Un temazo que potser no parla d'amor, però sí que parla, mira, de coses superbonrolleres.

Natasha, Nati, Natasha i Becky G amb aquest èxit que es diu 5 pijama i ens presentaven el 2018, eh? Tenen ganes de jugar. Ens anem amb un altre duo, que aquests sí que venen una miqueta més relaxadets. Cano i Justin Quiles amb aquest Olvidarnos de tot.

Ei, aquests aquí són Alec i Jorga, que per cert, avui seran aquí, al Flash Urban, parlant precisament aquí a la ràdio, estan amb el Miquel i el Tomàs Poal. Toma, així que ja sabeu. Aquesta nit sintonitzeu perquè estaran per allà parlant. Ens quedem per aquí amb Mike Towers i Westcol. Aquest aquí és 5 o 3.

mazo majúscules que ens portava Henry Méndez al 2013. Es diu Mi Reina i ens posa a tono, amb ganes de festa. Per cert, parlant de festa, que sapigueu que aquest diumenge, el 31 de maig, estarà Flash FM repartint molta festa a Hospitalet de Llobregat, eh? Concretament al Parc de l'Alhambra, de 8 a 11, sí, sí. De 8 a 11 de la nit. Pues mira, per aquí tindreu el Jaume Riu, el Sergi Domènech i Héctor Ortega. Doncs mira, repartint el que millor se'ns dona. Molta i molta festa. Posaran segurament aquesta, què? El Machina Time.

0: Aïssa, RVFV i Kremli, tots tres junts, amb aquest aquí que es diu Muchachachá. This is Flash FM. Efectivament, esteu escoltant Flash FM i acabem d'inaugurar nova hora. Són les 3 i 3 minuts i estic encantadíssima de passar un matí més aquí al vostre costat, a la ràdio. Ara sí, va, som-hi, arrenquem nova hora d'avui, dimarts. Pràcticament inici de setmana, podríem dir.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs ens quedem amb Quevedo.

Doncs la Shakira ho té ben clar, eh? Se passa rico soltera. Ella no vol que li molestin, que li treguin aquesta llibertat. Aquesta sensació de benestar. Molt bé, reivindicativa. Bueno, i aquí tenim una altra persona que també s'ho està passant molt bé. De fet, fent la gira que va començar aquí, el seu tour per Europa, a Barcelona. El darrer cap de setmana us estic parlant de ni més ni menys que Bad Bunny, que últimament està a boca de tothom pel seu show espectacular, on també sonava aquesta, Nueva York.

0: punt 8.
1: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
2: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
1: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
2: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
3: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
4: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

Omar Cruz amb aquest aquí que es diu Coco. Amb aquestes oles del mar que ja ens recorden que el bon temps està aquí provet. Bueno, depèn del que vosaltres considereu bon temps, eh? Si vosaltres no us agraden les temperatures superiors a 30, això bon temps ja no és. Però bueno, que s'acosta a l'estiu, això segur. Ens quedem per aquí amb JC Reyes, amb aquest èxit que es diu Loquita. En res per aquí també tindrem a Capó recordant-nos que l'estiu... Mira, és que està aquí. Loquita!

capo, el responsable de molts dels èxits de les darreres temporades i d'aquesta també. Concretament, ens transportem al 2024 amb aquesta. Es diu Oh Nana. Ens anem cap a Sopa de Cabra, Su i Mondegé, que ens porten una versió molt xula de la mitiquíssima cançó Camins, Somnis i Promeses.

Doncs aquest que és el Bove i Omar Montes amb aquest aquí, que és el Conjuntito. Conjuntet que probablement hi haurà de ser de màniga curta. I amb aquesta calor que fa, entra de meravella Romeo Santos i Prince Royce. Aquesta aquí és una batxateta que és obra d'art, eh? Es diu Dardos i forma part

bojos sí que ens torna aquest temazo d'aquí. Becky G, superreben acompanyada del Bad Bunny, amb un exitàs que es col·locava al top de les llistes el 2017 amb aquest mítiquíssim, iconiquíssim, Sin Pijama.

Doncs la Marina, que ja comença a estar morena una altra vegada, amb aquest temps que fa i amb aquest inici d'estiu tan potent. Som-hi, va, que queden pràcticament 5 minuts perquè arrenqui l'interactor, així que ja podeu començar a demanar les cançons que veureu que sonin al llarg de la tarda. Jo us envio un bató i una abraçada i us deixo amb Rels B.

0: Ei, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Una tarda més a Flash FM. Sigueu benvinguts. John Submit Fate.

0: Molt sobrada aquesta proposta, aquesta gran comunió d'artistes, un dels productors de Techno House més reputats del món i un dels artistes de música urbana també sobradament conegut, Feid, units per fer possible aquest tema que es diu Chica 315 o 305. No sé exactament quin era el número. Espera, vaig a supervisar-ho perquè, mira, 305, en aquest cas. S'ha de ser exacte i meticulós amb aquestes coses. No es faltaria. Per això estem aquí, encara en les 4 hores de ràdio, a la carta de Flash FM, que cada dia us acompanyen de 4 a 8 concretament. I com sol ser habitual, també després de la Clàudia Cifuentes. Què tal? Com esteu? Com va aquest dimarts per alguns? Dilluns per altres, que ahir probablement no hi eren perquè estaven de festa i pont, eh? Com esteu? Com està la màquina, la primera de tot? El que és inequívoc per tothom és que comença a fer una calor que espanta, cosa d'allò més normal. I que ja tocava per una altra banda. Salutacions d'en Domena. Podeu començar demanant i dedicant les cançons que vulgueu al 628-060513 i aquesta, un cop més, serà una nova oportunitat perquè us apunti en el sorteig del tros de premi que està en joc. Aquesta meravellosa experiència in situ d'un dels millors festivals de no només Europa, sinó del món, que se celebra del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Es diu Perucapil. Estan inclosos els abonaments per tots 3 dies, els vols d'anada i tornada i l'allotjament, perquè no us hagueu de preocupar d'absolutament res. Un premi marca de la casa amb l'empremta de Flash FM. 628-060513. Go! Hola!
1: Hola!
0: Hola!
1: Estem de la platja de Castelldefels.
0: Collons.
1: Hi ha una mica de caravana.
0: Una mica.
1: I volem que us poseu Tu vas cint del Relsi.
0: Molt bé.
2: Una varita de señor.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: pa'cà.
1: Échate pa'cà. Diuen, hola, interactua, som uns col·legues de Terrassa, estem anant cap a la platja. Hòstia, la platja deu estar avui fins als topes, eh? Vull dir, com aprofitem el temps, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Diu, el trajecte està sent un drama perquè ningú es posa d'acord amb la música al cotxe, així que hem decidit deixar-ho a les vostres mans. Cosa intel·ligent. Deixeu-me que ho sigui ja de passada. Podries posar la que vulguis, dedicada al nostre amic Pau, diu que és qui carrega amb la nevera gegant de les begudes. Doncs vinga, Pau, ets un tio imprescindible, evidentment, eh? Per aquesta fantàstica tarda que teniu pel davant. A no sé exactament quina platja, però bueno, en fi. Ja ens ho explicareu. Hem posat la graciosa. No pot haver-hi, probablement, en aquests moments, un tema més estival que aquest, eh? El retorn de Quevedo, amb un feix de noves cançons que estan condemnades, evidentment, a ser èxit. Hola.
2: Hola, Flash, estem aquí, donant el cotxe al meu avi, al meu germà i jo, i volem que fiquis una cançó de David, la que sigui. Vinga, adeu.
1: Doncs aquesta, amb Chris MJ.

0: escoltes l'Interactua.
1: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
2: No, m'ha entrat això.
3: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir.

0: 93.8.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
0: La música que t'agrada sona...
3: Flash!
0: Flash FM!

que potser no cala ni presentar aquestes alçades i que continua sent dels més demanats aquí a l'Interactua després d'un temps, eh? Flash FM, què tal? Soc el Rubén. Estem aquí tornant de la feina, diu, i no va l'aire condicionat al cotxe. Ojo, cuidado, eh? Que comença a ser un problema, això. A veure si ens pots posar superestrella de la Aitana. Moltes gràcies. I el tema de l'aire condicionat, que normalment, evidentment, a l'hivern no s'utilitza, no passa absolutament res. I quan arriba l'estiu desitjant engegar, prement el botó de torn i contemplant com col·lapsa o no funciona, també és un altre clàssic. Sí. De fet, afortunats de nosaltres, tenim un estudi perfectament acondicionat en aquest sentit, però és molt probable que una o dues vegades allà a l'estiu ens enduem alguna que altra sorpresa, va. 628-060513, el WhatsApp del programa, on podeu demanar i dedicar les cançons que vulgueu i, a més, apuntar-vos pel sorteig que culminarà aquesta mateixa setmana, sabent de primera mà quins dos oients del nostre programa, bueno, un i l'acompanyant que vulgui, podran anar-se'n 3 dies de festival al Perucaville, a Alemanya, amb les despeses pagades, vols, anada i tornada i allotjament. Poca broma, eh?, amb el premi. I poca broma també amb el festival. Feu-li una ullada a qualsevol cercador d'internet, poseu Perucaville i veureu la d'escenaris i la d'artistes que es donen cita. Ens diuen, bona tarda, Sergi, sóc el Joan de Cornudella. Diu, podries posar la cançó de Bizarrap i Quevedo? Diu, porto treballant mitja jornada, 12 hores, diu. La vida de l'autònom. Bueno, paciència. Media jornada, que deia Antonio Recio, no? Media jornada, 12 hores. Bueno, va, Bizarrap i Quevedo, la cançó del Quédate. Que vagi bé.

0: Alba, voldria demanar la cançó Dardos. Us escoltem des del cotxe cap a la feina. També volem participar en els sorteig de les entrades pel Peruc Bill. I aniria amb la meva parella a disfrutar-lo junts. Doncs un detallàs per part teva, eh? Que compartissi aquesta experiència amb la teva parella i no qualsevol altra. Per intentar fer que la cosa vagi bé, eh? Que tens intenció d'una altra? No. Molt bé, Dardos. Dardos també és una cançó romanticota, eh? D'aquests dos artistes, Romeo Santos i Prince Royce. Que, pel que es veu, enganxat perfectament aquesta engegada pràcticament oficial de l'estiu. Amb un estil que és de tota la vida. Una bachata, sempre va bé. Bachata, bachata. 628-0605-13, hola.
1: Bona tarda, Flash FM. A veure si ens podeu ficar la cançó de Màquina Time,
0: vamos.
1: Aquí dedicada a tots els de l'Espai Jovent d'Escaldes.
0: Molt bé.
1: Vinga, moltes gràcies, sou uns cracs.
0: Fem el que podem.

0: Interactua. L'únic programa amb certificat oficial de peticions i dedicatòries.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Dedica una cançó a la persona que més estimes. Dedica-te-la a tu mateix. Interactua.

0: muchacha, muchacha, muchacha. Bona tarda, diu. Avui és l'aniversari de la meva filla Alexandra. M'agradaria dedicar-li una cançó, si pot ser, muchacha, i que la felicitéssiu abans de les 5. Moltes gràcies i una salutació. Vinga, doncs mira, abans de les 5, tan sols 11 minuts per arribar-hi. Hem complert, eh? Molt bé, molt bé. Va fer cop a la vida. Felicitats, Alexandra, que vagi molt bé. I molt bona cançó aquesta, el muchacha. És el que es crida constantment en aquest tema, que és animadot, eh? La veritat és que està molt bé. Una molt bona cançó per fer sonar aquest diumenge, concretament, a la tarda, a partir de les 8. Atenció, perquè les nostres millors gales per assistir a la Festa Major de Santa Eulàlia, un barri emblemàtic de l'Hospitalet del Llobregat. Han preparat un programa de festes francament espectacular, amb moltes coses a fer, eh? Moltes, i molts artistes. I entre les moltes coses a fer, la presència de Flash FM per pràcticament culminar aquestes festes majors diumenge per la tarda nit. Amb el Jaume Riu, amb el Héctor Ortega i us parla Sergi Domènech. Us esperem al Parc de l'Alhambra, vale? Parc també emblemàtic i molt concorregut i sobradament conegut, evident, per la gent de Santa Eulàlia i Rodalies. Per tant, la cita, concretament al Baix Llobregat, a l'Hospitalet Santa Eulàlia, aquest diumenge. Esteu tots convidats, evidentment, a venir a passar-ho bé amb nosaltres. Hola, hola.
1: Hola, Flash. Som la Laura i la Carla. I avui volem la cançó de Portim. Mira, i avui ara volem dedicar una molt bona amiga que es diu Daniela.
2: T'estimem, Daniela!
0: I no és maco, això. Adeu, simpàtiques. Yapi, Portim.

interactua a Flash FM amb el tio en aquests moments de moda o en boca de tothom. Per cert, tindrem notícies rellevants sobre Bad Bunny i els seus shows a Flash FM properament. Abans de que us penseu, i molt bones notícies, ja veureu, ja. Hasta aquí puedo leer. Bad Bunny i aquest baile inolvidable engega la segona de l'Interactua, programa que us acompanya al llarg d'unes quantes hores cada tarda i més quan s'estan engegant setmanes a diferents ritmes, com aquest. Alguns la van començar ahir, d'altres ho han fet avui. Avui, per tothom, és concretament dimarts, no s'equivoquin. 26 dies ja del mes de maig. I per contactar-nos i participar, perquè us apunti dins el lot de possibles guanyadors d'aquest fantàstic premi que us porta directe al Perú Gavil, 628-060513. Bona tarda, Domena, sóc la Mariona. Diu, vull dedicar la cançó Ni borratxo, de Quevedo, a tota la meva família. Diu, aquest estiu ens n'anem tots de vacances a Gran Canària. Molt bona tarda, toma allà. Bons plans aquests, família, sí senyor. No me mudo, ni borratxo.

0: Serra, bé, per aquesta cançó que s'imposa, també, eh? Déu-n'hi-do.
1: Bona tarda, jefe d'equipo. Jo t'estic mandant aquest àudio per felicitar també a la meva cosina,
0: sí,
1: que per fi s'ha comprat un cotxe.
0: Bueno,
1: a l'escala,
0: bueno.
1: Ja el té, una samarreta ja el té.
0: Vinga.
1: Vinga, va, ja et dono el permís per ficar la cançó que em vulgui. Vinga, va, gràcies.
0: De res, no es mereixen. Molta gràcia a tu pel teu missatge, simpatiquíssima. De Lejitos, Jay Wheeler, la cançó que tenia per aquí porulant fa estona i hem pensat en posar, ja que ens deixaves triar. Que vagi bé. Hola, Domènec, què tal? Soc en Biel des de Manresa. Diu, estic a la feina amagant-me 5 minuts perquè avui no parem quiets. Ens pots posar capaç, dedicada als meus companys que estan sobrevivint al caos. I a vosaltres, que ens ho feu portar millor. Apunta'm per les entrades del Perú Cabil. A veure si em dones una alegria. Moltes gràcies. Doncs vinga, apuntadíssim. Moltíssimes gràcies a tu pel teu missatge i tots els ànims del món des de l'Interactua. Ale, Yorkaki.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament.

0: Aruca Bill 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
2: Jo tinc al cap tota l'estona això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
4: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
5: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
4: Taxi, on sigui.
5: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
6: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
7: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
8: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a InfoJobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs. Aquí es comença. Andorra. Flash FM 93.8.
9: Del 14 al 16 d'agost torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
10: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
9: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
10: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
6: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
11: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Soc en Roger, des de Figueres. Estic provant de muntar una tenda de càmping i, sincerament, crec que està quedant qualsevol cosa menys el que en teoria és. Bueno, està bé. Ànimo, eh? Em poses Golden, dedicada a tots vosaltres. Moltes gràcies. Bueno, ja diràs si te'n surts o no, eh? Jo és que no n'he muntat mai cap i entenc que no ha de ser fàcil. Va, qui més?
1: Hello, hello, Sergi. Laura de l'Ametlla, què tal? Com podem aquestes calors? Perquè
0: com podem?
1: Anem a pitjor, sembla, eh? Això no és normal.
0: Això ja està, sí, sí.
1: Posa'm, sisplau, la cançó de Chica 305.
0: Sí.
1: I li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu.
0: Molt bé.
1: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu, pató, pató.

La cançó perfecta a la ràdio adequada. Interactua.

0: tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.
1: Això és el remix, mamacita. Maluma, baby, Lucra, Kea.

0: Bueno. Era el Dorayakis aquell o què era? Què collons era allò? Era quina cancionaza,
1: eh? Bona tarda, com anem? Escolta, posa'm el Dorayakis, va. Posa'm una tapeta aquí de Dorayakis d'aquesta bona.
0: Una tapeta,
1: tio. Estan rebentant. I entradetes, eh? Vull les entradetes.
0: Sempre. Moltes gràcies, tio. T'apunto per una cosa i fem sonar l'altra, evidentment, eh? Bona tarda, Sergi. Soc el Pau. Diu, podries posar Oh, mort d'en Junou, d'Axwell Ingrosso. Això és un tabasso per animar aquesta tarda de dimarts. També m'agradaria, si és possible, diu, participar en el sorteig de les entrades pel Parecville. Moltes gràcies. Evidentment que és més que possible. T'apuntem. Molta sort i quins records de cançó aquesta. Axwell Ingrosso. 2017.

0: Loquita, loquita se pone. Hola, Sergi Domènech, són l'Ivan López, Sant Joan de les Abadeses. Un clàssic, eh? Aquesta és l'alçada, ja ho sabeu. Podries posar Loquita, J.C. Reyes, dedicada a la meva cosina Carla López, l'Álvaro, en Derek i també a l'Eloi Carbonell. Una abraçada i fins demà. A tu, Ivan, que vagi bé. A Flash FM busquem provadors per les festes. Wrap up. Podries guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Està bé, eh? 1.000 eurazos. Entra a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash FM. És important perquè si no, no... No aniries enlloc. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 abraços per assistir a les festes Flash FM Wrap Up amb nosaltres. Uau, tros de premi i tros de feina, aquesta també, eh? Bueno, això li diuen feina, també. Infojobs, la teva primera feina és aquí. I aquesta val molt la pena, eh? No em direu que no. Vinga, aquí més.
1: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Vilanova i el Truc.
0: Hombre, Carlos.
1: Avui m'agradaria que em posessis els xicos dels coros.
0: Pues del coro, eh?
1: Moltes gràcies, fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau, maco. Mr. Bennett, aquest.

0: He intentado meditar. Així de profunda culmina aquesta cançonassa que es marca en Morat i Sé Tangana. Sé Tangana i Morat. Se necessita droga. Droguita, droguita. Molt bé, va, deixem-nos de tonteries, que aquí n'hi ha unes quantes sempre. Les 6 i 4 minuts, l'equador del nostre show, de l'Interactua, pel que fa aquesta tarda, concretament dimarts, escoltant i llegint tots i cadascun dels missatges que ens feu arribar al llarg d'aquesta jornada. En molts dels casos, amb la intenció de participar del concurs que hem posat en marxa i que culminarà aquesta setmana entre tots els participants, amb un guanyador o guanyadora que podrà buscar-se una molt bona companyia per l'experiència del Perú Capil Festival, sobradament conegut per tot el món, del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta allà concentrats. Sortegem abonament doble pels tres dies, més vols d'anada i tornada amb allotjament, evidentment. 628-060513, el WhatsApp de l'Interactua. Demaneu i dediqueu qualsevol de les tantes cançons disponibles. Bueno, allò a dedicar també és un dir. Si no voleu dedicar, no passa nada, només faltaria. I amb, afegiu al comentari que voleu participar i tal, us apunto sense cap problema. I mireu a temptar una sort que podria estar del vostre costat. Aviam, a veure què passa, crac. Soc la Mireia, des de Mataró, i ens explica... Estic fent neteja de l'habitació. Diu, perquè demà venen unes amigues a dormir a casa.
1: Bueno.
0: Diu, necessito motivació urgent. Posa'm el golpito de Quevedo. Moltes gràcies. Bueno, que facis una neteja relativa, eh? No crec que... O està fatal la cosa. Bueno, en fi, no sé.

festival i cachondeo. Bom, bom. Hola, Interactua, t'estem escoltant des de Vilassar. Diu, anem cap al gym, però crec que tenim més ganes d'anar a berenar, que no pas una altra cosa. Ja sigui de cas, demà recuperem. Està molt bé. Llavors, podries posar la cançó Jamaican?

0: estaves currant, però sí. Bueno, no et vaig enviar res perquè anava una miqueta de vol.
1: Bé, passa nada.
0: Dir-ho d'alguna manera digna. Avui et vull demanar d'Aquiti i... Sí. I la cançó de... Ai, la cançó d'Aquiti ja te l'he dit.
1: Sí?
0: I entrar en el concurs del Perucabil, vale?
1: La que deia.
0: Un petó, merci.
1: Jo estava per aquí, tot i que realment la ràdio em va proposar fer festa, però vaig decidir venir per jo mateix, eh? Vull dir... Baby.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
9: Jo no puc treure'm del cap això.
10: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests. Andorra. Flash FM 93.8.

0: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur. L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

0: Soc el Marc, t'escric i escolto des de Vic. Diu, estic currant al bar amb una calor criminal, criminal. Em poses Dardos, dedicada als meus companys que avui estan igual de fregits que jo. Moltes gràcies. Doncs vinga, ànimo, amb aquesta temperatura que comença a apretar, però que tampoc, vull dir, de moment és tolerable, eh? El que passa que, claro, cuando llega así de esta manera... Va, 5 minuts per 2:15, estàs escoltant l'Interactua, Flash FM. Aquest cap de setmana aterrarem, si tot va bé, que serà que sí, diumenge concretament, cap allà a les 8 aproximadament, tardeo, nocheo, eh? A la Festa Major de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet del Llobregat, ho farem tres pates pel banco. Jaume Riu, Héctor Ortega, Flash Matí, i us parla Sergi Domena, al Parc de l'Alhambra, concretament. L'únic que heu de fer és venir, punta pelota, amb actitud, eh? Això sempre. Per passar-ho bé i compartir amb nosaltres una bona estona, repartint llenya i regalant també les nostres samarretes. Tenim moltes per donar, vull dir... Per donar i per vendre, que no vendrem, perquè les donarem, però se sol dir així. Vale. Hola!
1: Tarda, Sergi, soc Dani de Reus.
0: Hombre, escolta, Dani.
1: Podries posar la cançó de la Potra Salvaje?
0: La Potra.
1: Vinga, la dedico a tots els fregeros i tota la gent de Reus. Bona tarda.
0: Bueno, tu la demanes, doncs la posem. No hi ha més remei. Com la

0: Que fluya, sóc la Laura des de Solsona, diu, estic ajudant el meu pare al jardí i crec que el molesto més que no pas una altra cosa. Diu, ens podries posar la nova de Shakira i Bele? Diu, i m'apuntes també pel sorteig de les entrades per anar al Perú Cabill, sisplau. Molta gràcia. Doncs apuntadíssima, que vagi molt bé. Bueno, no tothom és expert en jardineria, eh? Però bueno, en fi, per poc que sigui, ni que sigui presencialment, si hi ets, ja ets una ajuda, evidentment. Vale? Com també és una molt bona ajuda la vostra presència a les nostres festes wrap-up. De fet, un de vosaltres estarà remunerat, perquè l'Anastè podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. 1.000 euros! Entra ara a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 aurassos directes a la teva butxaca per assistir a les festes Flash FM wrap-up. Infojobs, la teva primera feina podria ser aquesta. La resta probablement no seran ja com aquesta, que també vens de festa i te la paguen així de bé. Les altres ja seran coses sèries, però bueno, aquesta primera no està mal, no? Molt bé. A les 6:37 minuts anem fent, anem tirant milles sense mirar enrere, com sempre, amb la vostra presència indispensable a la que un cop més fem referència. 628-060513, al WhatsApp, va! Per dir-hi la vostra. En qualsevol cas, sempre estem encantats de rebre els vostres missatges i compartir una estoneta de les vostres vides.
1: Bona tarda, Sergi, soc Mont.
0: Hola.
1: A veure si em pots posar la cançó de Fruquita i li dedico a la Leia, que demà té un examen molt important, i a veure si li dono moltíssima força.
0: Molt bé.
1: Apa, una abraçada.
0: Que li vagi molt bé.

0: soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras o la de Dos Amantes, y si ya te lo hubieran pedido, la de Superestrella. Y la que no me pongas hoy te la pediré mañana.
1: Perfecta.
0: Se la quiero dedicar a Laura de la Atmella, a Marina y Ángeles de Sabadell, al Jordi de San Cugat y a Diley Lopeta, que hace tiempo que no lo escucho.
1: Sí.
0: También dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
1: Adéu-siau, Pili. Ara el buscarem aquest, a veure si està per aquí, que de vegades no és que no envia missatge, sinó que és que materialment al final no acaben entrant. El buscarem conscienciadament, a veure si hi ha sort. Que vagi molt bé. Superestrella de l'Aitana i la del Dos Amantes, doncs ja me la demanes demà, tot i que és molt probable que acabi tornant a sonar aquí a l'Interactiu abans d'acabar el programa d'avui. Ens explica en Sergi Domena. Soc el Kevin des de l'Hospitalet. Dir-vos que diumenge, mira, ens veurem les cares a Santa Eulàlia. Amb moltes ganes que vingueu. I si em podries posar la graciosa del que ve de moltes gràcies, doncs sí. Bueno, escolta'm, ja donarà senyals de vida, Kevin. Efectivament, la cita a partir de les 8. Al Parc de l'Alhambra, concretament al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet del Llobregat. I aquí tens Mi Gente, emblemàtica cançó del Balvin.

zero complicació, la cançó en si, eh? Jo crec que, bueno, és fàcil, és fàcil. Facilota. Aisa, RVFV, Krimli i aquest muchacha bonita, de cuerpo bonita. Muchacha! Ah. La tonteria s'ha colat força bé entre la nostra audiència. Oh. Les 7 i 3 minuts. Última hora de l'Interactua pel que fa a aquesta tarda de primavera. 628-06-0513. M'esteu fent llegir força, avui, eh? Però, que no hi ha cap problema, no hi faltaria. Estem aquí per això. I molt més. Diuen, hola, Interactua, som la Carla i la Berta des de Girona. Diu, estem fent una tarda de piscina. I el nostre amic Jan s'aposta amb nosaltres que no som capaces d'enviar-te un missatge per demanar-te graciosa del Quevedo. Diu, posa-la, Sergi, si us plau. Confiem en tu. Moltes gràcies. Doncs bé, ben dipositada la confiança. Aquí teniu.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Les tardes són de l'Interactua. Amb Sergi Domènech.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
4: Atenció, Riders!
5: El 5, 6 i 7 de juny arriba a la Molina la Copa d'Europa de descens.

0: Cross Country.
1: Els millors riders, velocitat brutal i circuits espectaculars.
0: Tres dies d'acció non-stop, adrenalina i pura energia per arrencar l'estiu a la Molina.
1: Tu ho perdràs?
2: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
3: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
2: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
3: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
4: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winston i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM 93.8.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: Del 14 al 16 d'agost torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
7: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
6: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
7: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
8: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
9: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
8: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
10: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
11: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
12: Andorra 93.8.
13: Flash FM. Flash.

0: Let's eat potatoes now.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
2: Flash
1: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: David des de Manresa. M'agradaria escoltar la cançó Olvidar-nos de tot. I apunten pel sorteig del Perú Capil. A veure si hi ha sort i anem a Alemanya. Efectivament, que és on se celebra des de fa anys, per cert, aquest festival que ja està més que assentat. I és força popular, sobretot per aquelles contrades. Aquí, mica en mica, és més la gent que sap de què va la història i, sobretot, si són fans de Flash FM, perquè cada any tenim aquest vincle, aquest business conjunt d'enviar cap allà audiència a descobrir tot el potencial d'aquest show, d'aquest multishow de 3 dies. 628-0605 d'entre a l'escol pels participants d'avui dimarts. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Bona tarda, Flasheros. A veure si em podries posar cançó de Bad Bunny i La Neverita, que amb aquest calor que està fotent avui, així en refresquem una miqueta.
0: Sí, no?
1: I participar en el sorteig, pedazo sorteig de les entrades per Perú Cabil. Vinga, un petó.
0: Petó, i moltíssimes gràcies pel teu temps, el teu missatge i per demanar-nos una no habitual del Bad Bunny, que hauria de ser les fotos, el Nueva York, l'inoblidable i aquestes coses, eh? Neverita, molt bé, molt bé. Jo

0: Perfecto. Hola, hola.
1: Hola, Flash. Aquí Paul, estudiant per a finals i, xato, que necessito una mica d'energia. A veure si me podeu ficar la de Màquina Time del Dimitri Vegas.
0: Ah, que sí, home.
1: Vinga, una abraçada, adéu.
0: Que vagin molt bé aquests finals. Tu i tota la tropa que estigui en aquests moments en aquesta matèria. A les 7 i 38 minuts, això és Rimbada l'Interactua. Per cert, aquest cap de setmana, dissabte, concretament a la nit, me'n vaig directe a Menorca a visitar el port de Ciutadella i, més concretament, a punxar una estoneta i passar-ho bé amb els menorquins, que també s'ho mereixen, evidentment. És un regalàs per mi, eh? A l'Iguana Ports, si sou d'allà o esteu per alguna d'aquelles casualitats de la vida a l'illa, doncs esteu convidats a venir a passar-ho bé. A Iguana Port, eh? Anem cap allà amb moltíssimes ganes d'endur-nos un altre meravellós record en format festa dels que ja formen part de les nostres vides, vale? Dit això, què tal? Bona tarda, Sergi, des de Granollers. Vull participar al sorteig del festival. Diu, faríem una festeta amb el meu germà Marc. Vull demanar-te un Remember com Déu mana. Sweet Disposition de Swedish House Mafia. Bueno, era un tema de Temper Traps remesclat per un dels components de Swedish House Mafia, vale? Axwell. I si continuem aquesta línia, em fareu caure la llagrimeta, eh? Ja veurem.

0: se puede comprar. Bueno, hombre, mañana. Acá unirán el estrecho de Hormuz. Podrá tornar a comprar todo otra vez.
1: Hola, Flageros.
0: Hola.
1: Bona tarda.
2: Som la Lucía
1: i l'Ares.
2: Avui és l'aniversari del nostre pare. Volíem demanar la cançó de Amantes.
0: Molt bé, dos concretament, els Amantes, eh? De Tini i Ulises Bueno. Felicitem des d'aquí el vostre Papucci, que deu estar escoltant el programa. I deu estar orgullosíssim de vosaltres, eh? Quin gran missatge, quina enorme felicitació. Li feu un petonet ben gran, li dieu lo molt que l'estimeu. I entenc que la vostra presència ja és un regal per ell, eh? Segur. Sense cap mena de dubte. La presència també del Tomàs Pol i el Miquel González també és un regalàs que dedica aquí a Flash FM. Sobre les paraules, Flash Urban, sóc en Domènec. Demà a les 4 més interactuar. Com sempre, agrair-vos la vostra presència i col·laboració, anant més enllà de l'escolta, sinó participant també de la nostra crida enviant missatges.
3: Bona tarda, Sergi, aquí a la botiga amb el meu company. Nou, que et vaig comentar la setmana passada, doncs... Vull que li dediquis al meu àngel, però sí, pel seu gos, que després de 14 anys fent-li companyia, aquest cap de setmana ens va deixar i ja està una mica tristot pel tema. Ai. Sí que si li pots posar al meu àngel,
0: sí,
3: t'ho agrairia. Una abraçada a tots els flaixeros.
0: El company que s'animi, sabem perfectament el que això representa, eh? És un mes de la família, sense cap mena de dubte, va. Estiu 22, amb aquesta toquem el 2, família. Adéu-siau a tothom, fins demà.
4: Des que has entrat...

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Puigcerdà, 106.6. Alt, Bellver de Cerdanya, Meranges, Prullans, Llívia, Urús, Das, la Tor de Querol. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8. Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la p... Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Toal.
1: Són les 8. I comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Què passa? Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda, bona nit a tu i a tota l'audiència, molt ben preparada per trucar-nos en aquest dimarts, eh?
1: A través del 935456868, avui no és un programa qualsevol.
2: Ah, no?
1: Per què? Res, amb només 4 minuts...
2: Sí?
1: Arriba el Flash Urban... Iorgaki!
2: Què? Sí. Estarà Iorgaki?
1: Sí.
2: Valla bomba!
1: En directe. I què hem de fer? Pues heu de trucar al 935456868.
0: 935456868.
1: Si és que voleu parlar amb ell i, bueno, podeu preguntar el que us doni la gana, vale?
2: Exacte, qualsevol cosa. Ja sabeu, Iorgaki, l'artista colombià que ve al Flash Urban a respondre a qualsevol pregunta i, sobretot, a passar-s'ho molt bé amb nosaltres, eh?
1: I també farà bromes telefòniques. Us ho passareu molt bé, ja veureu, eh?
2: És rotllo l'Hormiguero, no?
1: Clar.
2: És que és la primera vegada que ve amb nosaltres un famós en directe. Per favor.
1: Doncs ja tenim el telèfon al 935456868 per si voleu parlar en directe amb el Iorgaki i si voleu demanar una broma telefònica podeu enviar un WhatsApp.
2: Vinga, ja sabeu com funciona, eh? A través del WhatsApp del programa és el 699-69-69-69 per demanar les vostres bromes telefòniques i nosaltres, de molt bona manera, doncs les executarem com us agrada.
1: Demana la teva, va.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Vinga, comencem?
2: Vamos, hòstia.
1: Som-hi.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash.

0: 8.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
4: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí.

0: És la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.
1: Andorra 93.8.
2: Flash FM.
3: Flash! Et volem escoltar! Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Vale, pues quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
2: Sí.
3: Aquí han dit un que s'assembla molt, però aquí no han dit... és. Han dit a Bertín Osborne, però no és.
1: No és ell.
3: Però podria haver estat.
1: És cantant?
3: No és cantant. M'ha agradat quan has dit un famós espanyol. Molt ben marcat lo d'espanyol.
1: Vale, sí.
3: Venga.
1: Albito Quiles.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Molt bé, bro!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: estrenant la nova cançó de Yorgaki. De moment, l'àlbum que surt el dia 4, i trobem aquesta cançó que es diu Track 1, on, per cert, el dia que surti l'àlbum sabrem 100% com es titularà aquesta cançó. De seguida, més trucades al telèfon de la ràdio.
1: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Ara que ja ha marxat Yorgaki de Flash FM, ens hi posem perquè de seguida la liarem i molt aquí al Flash Urban, com cada nit. Abans arriba la Batgial. Dame. Dame.

0: Es la batalla de la Masó Castillo. ¡Dame!
1: Hombre,
0: ja marxat el Jordaki, us ha agradat?
1: Hombre, ha estat molt bé, no? La seva presència al programa. Sí. Qué divertido.
0: Home, està bé, no? Que vinguin artistes en directe a parlar amb els oients.
1: Sí, jo crec que els oients també els hi ha molat i espero que sigui la primera de moltes, en sèrio.
0: Va, que arribarem a les 9, de seguida la cançó per anar a dormir. Abans, però, us avancem al tema que farem fins les 11.
1: Uf, ojo, eh?
0: Un tema que ens encanta, que és que la gent ha de trucar per explicar els títols ràndoms que tenen en els seus grups de WhatsApp o que tenien. Vale?
1: Això és curiós perquè, de veritat, ara pensareu, ostres, grups de WhatsApp, tal, és molt fàcil, vale? Aneu al vostre mòbil a l'app de WhatsApp, baixeu fins a baix del tot, vale? I trobareu tota una merda de grups, de debò que el Miquel i jo hem estat mirant els nostres i hem flipat, eh?
0: Doncs això serà a partir de ja. Abans... És hora de dormir.
1: No!
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. Adeu. El Flaixurban us desitja bona nit.

0: Els nens i les nenes que ja no poden trucar al Flash Urba.
1: Oh, no.
0: Vaya pinga.
1: Oh, no, no.
0: Amb el que ens agraden els nens. Que truqui.
1: Això qui ho va dir, Jeffrey Epstein?
0: Per favor. Quins noms teniu en els vostres grups de WhatsApp, vale? Noms randoms que dieu, mira, tinc un grup de WhatsApp dels exnòvios de no sé qui, jo què sé, el que tingui la gana, vale?
1: Sí, mira, jo us avanço, vale, per posar d'exemple i que la gent vegi una mica quina és la dinàmica. Jo tenia un grup de la meva classe de batxillerat que es deia literalment McFelpudo i sortia una hamburguesa del McDonald's però que era com un xotxo, saps o no? Perfecte. I feia de... No, clar, era horrible això.
0: Clar, clar. Vinga, noms randoms que teniu en grups de WhatsApp i això té premi.
1: Ojo.
0: Aquest 13 de juny
1: sí?
0: Estrenem el Palmeo Festival.
1: Ole! Ole, nena!
0: El Beach Club de Càmping Cala Cocó de Platja d'Aro. Tecno i flamenc, rumba, ritmes actuals i fusió de flamenc i electrònica. Des del dia que vam trucar Teletaxi Rei, això, eh?
1: Que ja estamos volviendo con el justito.
0: Literal, eh?
1: Molt bé, eh?
0: Atenció, perquè si voleu anar-hi... heu de trucar ara mateix al 935456868 i regalarem entrades per anar al Palmeo Festival al Beach Club del càmping de Cala Cocó de Platja d'Aro.
1: Vinga, va, estigueu atents i sobretot truqueu-nos al 935456868 per gaudir d'aquest megafest que està molt guapo, eh? Mira com ves que sona això.
0: Sona! Sí.
2: 93-545-6868.
0: Quins noms randoms teniu en els vostres grups de WhatsApp?
1: Llame ahora y lleves estas entradas.
0: Sona!
1: Para.
0: En sèrio que ningú vol participar?
1: No, no, no.
0: Dic en sèrio.
1: Bueno, anem nosaltres, eh?
0: Ja està.
1: És que clar, saps què passa? Ha marxat el famós i ara ningú ens vol.
0: Exacte. Hola, bona tarda, bona nit.
3: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
1: Diu.
3: Raúl Avalo.
0: Raúl, des d'on ens truques?
3: Des del Catllà, Tarragona.
0: Estupendo. A veure, quins noms de WhatsApps tens, dels grups de WhatsApps?
3: Té un grup de WhatsApp que es diu Inútil.
0: Inútil.
1: Inútils, i suposo que sou uns genis, no?, el que esteu dins del grup de WhatsApp.
3: Digues, digues.
1: Que sou uns genis, no?, els que sou participants del grup.
3: Òbviament.
0: A veure, qui en aquest grup de WhatsApp Inútils?
3: En aquest grup, alumnes de la carrera d'anglès de la URB de Tarragona.
0: Ah, vale.
1: O sigui, clar, veu fer la carrera d'anglès.
3: Sí, clar,
1: éreu tan inútils que no vau poder aprendre al col·le, sinó que vau haver de fer una carrera de 4 anys per aprendre anglès.
3: Sí. És
0: així. Ah, vale, molt bé. Molt bé, doncs comencem amb el primer grup de WhatsApp que es diu Inútil, del Raúl.
1: Inútil, m'agrada el nom, els Inútils, eh?
0: Sí.
1: Si tingués un equip de futbol els diria així.
0: Ara farem un repte. Raúl, quan fa que no parles per aquest grup de WhatsApp?
3: Buf, un munt.
0: Oh, un munt de quan parlem d'anys enrere?
3: Sí, com 2 anys.
0: Vale, doncs ara mateix has d'enviar un sticker. Vinga, va.
1: Sí.
3: Vale. Vaja.
0: Vale, ara ha enviat un sticker al grup de WhatsApp Inútil. Perfecte. Molt bé, Raül, moltes gràcies. Que vagi bé.
1: Adéu, Raül.
0: Vinga, noms randoms de grups de WhatsApp. Vinga, va.
1: Els Inútils m'agrada, eh? És que és com perfecte, tio.
0: Sí, no? Perquè som inútils.
1: Som inútils tots.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Hola.
4: Em dic Felipe.
0: Felipe, tu tens menys de 18 anys, eh, Felipe?
1: Aquest sí que és un inútil, eh?
0: Em sap greu, però no podem parlar amb ell.
1: No, ja no. Sabeu que com va el programa, això no pot ser, eh?
0: Vinga, noms randoms de grups de WhatsApp, va.
2: 93 545 68 68.
0: De moment comencem amb el grup Inútil.
1: I una cosa també molt guapa, clar, això la gent tampoc ens ho ha de dir, però a part del nom, és que fixeu-vos amb la gent que hi ha al grup i flipareu de persones que ni us en recordàveu, que teníeu un grup de WhatsApp.
0: Sí, sí.
1: Per favor.
0: Hola, bona nit.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Gerard,
0: des d'on ens truques?
6: Des de Santa Perpètua.
0: A veure, el teu nom del teu grup de WhatsApp que tinguis.
6: Simpàtics.
0: Simpàtics?
1: Els simpàtics? Conya, però són tot adjectius, els inútils, els simpàtics.
6: Bueno, va ser perquè era la nòvia del meu fill a mi que no es portaven bé, però ara ja sí.
0: Ah, i ara sí que es porta.
6: A la tira.
1: Ah. Llavors abans que éreu els antipàtics o què?
6: No, però no tenia un grup perquè no ens ajuntàvem.
1: Ah, no hi havia ni grup.
0: I parleu molt recurrentment en aquest grup?
6: Sí, d'acord, d'acord.
0: Vale, doncs ara mateix has d'enviar un missatge posant que viva Flash Urban, vale?
1: Toma.
6: Vinga. Vinga, va.
1: Ho faràs, cabron?
0: Sí, eh?
6: Ho estic fent ara.
0: Vale, perfecte.
1: Molt bé, rei.
0: Gràcies, Gerard, que vagi bé.
1: Adéu!
6: Vinga, adéu.
0: Va, de seguida més missatges i més whatsapps randoms.
1: Que bonito, coño.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Quevedo, nueva línea. Això es diu Al Golpito.
1: Oh, que bona és. Com m'agrada, hòstia.
0: Que rica. La cosa buena. Quin és el nom més random d'algun grup de WhatsApp que tingueu? Vinga, va.
1: Sí, de moment que han dit els inútils i els simpàtics,
2: I els
1: no?
2: simpàtics. Sí.
1: Molt bé.
0: Vinga, va, telèfon obert.
3: 93 545 6868.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Aaron.
0: L'Aaron.
1: Hola, Aaron.
0: Molt bé. Aaron, quin grup de WhatsApp tens? Quin nom més random tens?
4: El tinc des que tenim 12 anys, es diu Los Mosqueperros.
0: Mosqueperros.
1: Hòstia, saps que jo també tinc un així?
0: Què?
1: Que fuerte, tio. Sí, sí, te lo juro. Los tres, no, de fet, primer es deia Los Tres Mosqueperros i després li vam canviar Los Tres Mosqueporros.
0: Ah.
1: Perquè fumava, perquè era un grup que fumaven petes.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
4: Hòstia,
1: sí.
4: Quins collons.
0: No, no ho diria mai de tu!
1: Per favor.
0: Mai!
4: Hòstia. Hòstia.
0: I per què es diu Los Mosqueperros?
4: Perdona?
0: Per què es diu Los Mosqueperros en el teu grup?
4: Perquè som una miqueta en plan mosqueteros a l'hora de si passa alguna cosa, però a l'hora de fer una altra cosa en plan amics som més perros que amics.
0: Ah, vale.
1: M'agrada, eh? Aquestes són les millors amistats. Això. Les millors amistats són les que tu defensaries fins la mort d'un col·lega, però a la vegada li posaries, jo què sé, Colacao a dins del calçotet, saps? O sigui...
0: Ja,
4: o sal al cafè.
0: Sí.
1: Això són les millors amistats.
0: Sí. Saps què és el pitjor que el Tomàs a mi m'ho faria?
1: Clar. No, Miquel i jo som molt bons amics, perquè clar, quan un dels dos es fotem una hòstia, sí. La resta de les persones es preocupen, però nosaltres ens descollonem de l'altre.
0: Això és veritat.
1: Oh, saps o no? Jo, sí. Jo l'últim que faria és dir, Miquel, estàs bé? Primer em jartaria i després diria, no, ara en sèrio, estàs bé?
4: Home, això ho faríem tots.
1: Va,
0: clar, sí, clar. Molt bé, Mosqueperros. Molt bé, Aaron, doncs ara saps què has de fer? Has d'enviar un Que Viva Flash Urban en aquest Mosqueperros, vale?
1: Sí.
4: Ja ho has fet abans que m'ho digués.
0: Ah, molt bé!
1: Oye, però aquest home és el que fa els deures abans que ho digui la profe.
0: La cabra, la cabra, l'Aaron.
1: El baifo.
0: Gràcies, guapo, que vagi bé.
4: Igualment, xato, vinga.
0: Bueno, Aaron, una cosa. Ha penjat.
1: Vaya perro.
0: No anava a preguntar què li han dit la gent quan ha posat Que Viva Flash Urban, saps?
1: Ah, clar.
0: Què li han respost?
1: Sí, ja no són amics, i no li han contestat.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Raül.
0: Raül, des d'on es truques?
5: Raül. De Rubí.
0: De Rubí, molt bé.
5: Sí.
0: A veure, no, noms randoms al grup de WhatsApp que tinguis, a veure.
5: Bueno, yo tengo un grupo que nos llamamos los Fiorentina Turner.
1: ¿Los qué? Repite.
5: Los Fiorentina Turner.
0: Florentina Turner.
1: Fiorentina Turner.
5: Fiorentina Turner, sí, porque nos gusta el fútbol y el rock. Ah. Y bueno, le pusimos el nombre ese.
1: ¿Y vale. Turner qué es? ¿Un cantante de rock o un grupo?
5: Bueno, no, hombre, es de Tina Turner.
1: Claro,
5: Fiorentina Turner.
1: Claro. Fiorentina,
5: Fiorentina es un equipo de fútbol y Tina Turner.
0: Y claro, y os agrada mucho la Tina Turner.
5: No, no, no
0: ha costat
5: nada, però no
0: s'hi ha
5: gràcies,
1: hombre.
0: Ah, vale.
1: Pues he de dir que també és un dia podríem fer un programa només d'això, perquè hi ha molts tios que fan equips de futbol de barri i tal, i els hi canvien el nom, com per exemple, hi ha un equip que es diu Aston Villa i el típic és Aston Birra, saps
0: mira,
1: o no?
0: Veus?
1: Sí. Què fas els canvis?
5: Estos he visto también algunos, sí, cuando jugaba. Sí.
0: Home, la Tina Turner té cotemazos, eh?
1: Sí, Tina Turner molt la cabra.
0: Vale, doncs ara has d'enviar un Que Viva Flash Urban en aquest grup, vale?
5: Muy bien.
0: Vinga, va, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Gerard.
0: Gerard, des d'on ens truques?
6: Et truco de Manresa.
0: Molt bé, Gerard, a veure, quin grup de WhatsApp? Noms randoms, el grup de WhatsApp.
6: Ben, he baixat el WhatsApp i m'he trobat un grup amb la foto de Mariano Rajoy, que es diu 5x2
0: més 4. 5x2
6: més 4.
1: Vale, 14, per què?

0: Vinga. Adéu. Hola, bona nit.
1: Menja.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: La meva, què us passa?
0: Com et dius?
2: Em dic Quim.
0: Quim, quants anys tens, carinyo?
2: 21.
0: Ah, sí?
1: 21 tacos.
0: Bueno,
1: sembla que tens 6, no?
0: Sí,
1: nen?
0: O 12. Bueno. A veure, noms randoms, el grup de WhatsApp, Quim.
2: Tinc un amic de l'universitat que el dic Manolito el Pito.
0: Manolito el Pito.
1: Vale.
0: Però quanta gent hi ha en aquest grup de WhatsApp?
2: No, som només ell i jo, però en tinc molts que hi ha com un piló de gent de l'universitat i tot.
1: Però una cosa, ara en sèrio, tens 21 anys de debò, bro? És que a mi no me la vol colar, aquest nen, eh?
2: Que sí, que tinc 21 anys.
0: Tens 21 anys. I tens barba? Perquè, mare meva...
1: Potser, potser no creix, saps? És com el Benjamin Button, que creix al revés, saps o no?
0: Hi ha gent que li passa, eh?
1: Sí, sí, no, no, és curiós aquesta malaltia.
0: Molt bé, Quim, que vagi bé, vinga.
1: Vinga, massa res. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69...

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Flash. Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
0: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. Hi vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laborador.
0: Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La que mana. Yo te digo.

0: O Marcos, això es diu Coco.
1: Que viene el coco.
0: I te comerà. Va, que avui busquem noms randoms de grups de WhatsApp, vale?
2: He de dir que és una pregunta bastant guapa, eh? Perquè sí. Surten noms que, mira, potser també podeu pillar les idees per futurs grups de WhatsApp que feu amb els col·legues o família.
0: Vinga, i no només això, sinó que hi ha premi.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Hòstia.
0: El dia 13 de juny estrena el Palmeo Festival al Beach Club del càmping Cala Gogó de Platja d'Aro.
2: Cala Gogó, hi haurà gogós o no?
0: Cuidao.
2: Per favor.
0: Hi haurà tecno i flamenco, rumba, ritmes actuals, fusió de flamenc i electrònica. És brutal, eh?
2: Això serà el dia 13 de juny, així que aprofita l'oportunitat per endur-te aquesta entrada doble.
0: Què has de fer? Has de trucar ara mateix al telèfon de la ràdio.
3: 93 545 68 68.
0: I ens has de dir noms randoms de grups de WhatsApp, vale?
2: Així de senzill.
0: Ens ha sortit noms com, atenció, els simpàtics, els inútils, el Mosqueperros.
2: Mosqueperros.
0: Fiorentina Turner.
2: Fiorentina Turner, he de dir que molt bon joc de paraules,
0: Sí, sí.
2: Molt guapo.
0: El 13 de juny hi haurà Jaleo. Jaleo, al Palmeo Festival. Si vols anar-hi, truca'ns ara, vinga, va.
4: Menudo jaleo, niño.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Hola, em dic Sílvia.
0: Sílvia, des d'on ens truques?
5: Mira, us truco des de les Planes d'Hostoles.
0: Molt bé.
5: Des d'un de la comarca de la Garrotxa, Girona.
0: Perfecte. Escolta, quins noms randoms tens a grups de WhatsApp, a veure?
5: Bueno, jo en principi trucava per, una altra, bueno, per donar una informació sobre un altre tema.
0: Adiós, què ha passat?
2: Ostres, és algú seriós?
5: Bueno, no, és algú per, bueno, per compartir.
2: Ah, pues comparteix amb nosaltres, si us plau.
0: Endavant, què ha passat, Sílvia?
5: Doncs mira, pues, jo me dic Sílvia, nosaltres som de les Planes d'Hostoles, d'una comarca de la Garrotxa, Girona. Un dels nostres nens, en Joel, de 12 anys, està jugant al partit de la seva vida, que l'està guanyant. Val. I ara mateix, doncs, el nostre petit, doncs, bueno, té una malaltia a la sang, que
0: sí?
5: Es diu aplàsia medular autoimmune.
2: Pots repetir-la, perdó?
0: Quina malaltia és?
5: Sí. Aplàsia medular autoimmune.
2: Mm-hmm. Vale. I això què suposa per la criatura?
0: Què li passa a ell?
5: Pues amb ell el que li passa és que, bueno, té una malaltia a la sang, que no produeix, té un problema per produir sang.
0: Mm-hmm. Vale. Quan vale. Hi ha algun tipus de tractament? Ara mateix està en tractament o alguna
5: cosa? Ara mateix està fent un tractament a la Vall d'Hebron de Barcelona. Mm. I, bueno, nosaltres com a poble, com a és un dels nostres nens, doncs les Planes d'Hostoles, aquest cap de setmana, el dia 30 i 31 de maig, es celebrarà una jornada solidària.
2: Vale.
5: Amb l'objectiu de conscienciar i sobre de la importància de fer-te donant de mèdula òssia i ajudar a causa solidària.
0: Vale, molt
5: bé. Llavors, el dia 30, de 17 a 21 hora, al pavelló municipal de les Planes,
2: vale,
5: es farà registre de donant de mèdula òssia,
0: uh-huh,
5: per a persones entre 18 i 40 anys.
0: Per tant, animem a la gent que si vol passar i vol donar, doncs que hi vagi aquest cap de setmana.
2: Exacte. Doncs, la gent entra... Perdona, la gent entre 18 i 40 anys que vulguin ser donants de mèdula, oi?
5: Donants de mèdula.
0: Vale,
2: molt bé.
5: El pavelló municipal estarà tot a punt per tothom qui vulgui. Hem de pensar, perdó, que donar mèdula òssia és salvar una vida.
0: Molt bé. A quin poble era?
5: És el poble de les Planes d'Hostoles.
0: Les Planes
5: d'Hostoles. És a la comarca de Barcelona.
2: Vale. Home, és una iniciativa que moltes figures importants han compartit, com per exemple el Marc Cubarsí, el jugador del Barça, i també altres figures importants, no?
0: Sí.
5: Sí, de fet, en Marc Cubarsí ha col·laborat en un vídeo que estem fent amb el lema de No jugues sol, Joel, no jugues sol, i també va voler col·laborar amb nosaltres.
0: En Joel ens escolta a vegades o què?
5: Podria ser ara mateix, no, perquè ara mateix està ingressat a la Vall d'Hebron.
0: Bueno, però des de l'hospital, no?
5: Sí, potser hi ha estones que sí.
2: Mira, hem de dir que hi ha molts oients que ens escolten des de l'hospital la situació del Joel és com amb situacions complicades i nosaltres al final, amb el nostre entreteniment i humor, també això, abracem a les persones que ens escolten des d'hospitals perquè sigui de la manera possible una miqueta més a més i que segueixin lluitant endavant.
0: I que passin un bon rato escoltant-nos cada dia.
5: Exacte.
0: Molt bé, moltes gràcies, Sílvia.
2: Sílvia, merci pel missatge, eh?
0: Ha quedat claríssim.
5: Gràcies.
0: Adéu, Sílvia. Pues molt bé, ja ho sabeu.
2: Doncs escolta, Joel, que no jugues sol, que tens aquí els oients del Flash Urban també, que, bueno, que han escoltat el missatge, i a veure si algú entre 18 i 40 anys es passa per allà a donar mèdula.
0: A les Planes d'Hostola.
2: Sí.
0: Vinga, va, anem cap al telèfon.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Molt bé. Hola, qui ens truca per aquí?
6: Buenas, soy el Javi.
0: Javi.
2: Hòsties.
0: Javi, però tu no ets major de 18, no?
6: Tengo 22, tío.
2: Tengo 22, tío. Dios, però passa el porro, Javi, por favor.
6: Es que porro, si estoy tumbado en la cama, tío.
2: Estoy tumbado en la cama, tío. Se acaba de hacer una paja el Javi, ¿eh?
0: ¿Ah, sí?
6: No. ¿Qué dices?
0: Javi, a veure, noms randoms al grup de WhatsApp que tinguis, va.
6: Pues los loquillos de las birras.
0: Los loquillos de las birras.
2: Hòstia, bon grup, eh?
6: Sí.
2: I què sou, tots uns alcohòlics o què, Javi?
6: No, somos unos fiesteros solo.
2: Ah, son fiesteros poligoneros.
6: Bebemos de fiesta.
0: Ah, beben de fiesta.
2: Molt bé, però entre setmana vamos al gimnasio y nos cuidamos.
0: Sí.
6: Soy un malote, entre semana voy al boxeo, fútbol y gimnasio.
0: Fútbol y gimnasio, es cripto, bro.
2: Por favor, Javi, pero ya me da miedo irte solo, ¿eh?
6: No, queda así, soy un tío de paz.
0: Soy un tío de paz.
2: Mala meva.
0: ¿Vale?
6: Yo quiero ser tu amigo, es más, tío.
0: Los cloquillos de las birras.
2: Pues ojo, no ens afegim al grup, eh? Pues escolta, no, que el Javi envia un sticker per aquest grup també.
0: Ah, sí, has de posar que viva Flash Urban, ¿vale?
6: Sí, ahora lo digo, tío, que...
0: Vale, tío.
6: Pues si se me olvida.
0: Muy bien, niño. Tío, no se te olvida, ¿vale?
2: ¿Qué pasa, Nen?
6: Venga, tío, que
0: vaya bien.
6: Venga, loco.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-68-68.

0: Yandel i el Fercho, això es diu Yandel 150. Quan profit, Tomàs!
1: Perdona, m'has pillat amb la puta poma, perdó.
0: Estava entrant una poma.
1: Només mengem pomes, aquest programa, eh?
0: Sí, perquè som sants!
1: Només polles, eh?
0: Per favor, no? Pa, quin nom més random tens en un grup de WhatsApp?
1: Què com es titula? Què tenim de moment així apuntat?
0: Tenim els simpàtics, els inútils, el loquillo de la birra.
1: Sí.
0: Fiorentina Turner.
1: I Mosqueperros.
0: Ah, i Mosqueperros, és veritat.
1: Molt bé, les cabres.
0: Vinga, va.
2: 93-545-68-68.
0: Heu de dir noms randoms que titulen a grups de WhatsApp, vale?
1: Vinga. Exacte. I si no els trobeu, heu de baixar baix el tot i els trobareu, ja veureu, eh?
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Hola.
3: Sara.
0: Sara, des d'on ens trucàs?
3: Des de Girona.
0: Molt bé, Sara de Girona. A veure, noms randoms al grup de WhatsApps, a veure.
3: Pues amb el grup de la colla d'amics ens diem conductors d'autobusos italians.
0: Ah, i això?
1: Per què?
3: Perquè conductors d'autobusos en italià és algú rotllo autisti o autista, llavors els va fer molta gràcia.
1: Uau, molt bé, jugar amb els idiomes, eh? Això m'ha agradat molt.
0: Ah, vale. O sigui, seria, es diria així, autisti.
1: Clar, seria com a...
3: Sí.
1: Algo així, no?
0: Vale, vale.
1: Clar, és com molt dir, bé, és com dir los coches en italiano, perquè cotxe en italià es diu màquina, saps? Llavors seria com dir-se els màquines.
0: Vale,
1: algo així,
0: vale,
1: no?
3: Vale,
0: vale.
3: Sí.
0: Vale, per tant, tens un grup que es diu conductors d'autobusos italians. Perfecte. Quanta gent hi ha en aquest grup?
3: Correcte. Uf, 14 o així.
0: Molt bé.
1: I sou tots autisti o com va?
3: Hi ha alguns més
1: que d'altres. I tu, de l'1 al 10, quan et consideraries de conductora d'autobús italiana?
3: No, un 6, un 6.
0: Bueno, encara.
1: Un 6, bueno, déu-n'hi-do, eh? Bueno.
0: Escolta, tens que ara has d'enviar un Que Viva Flash Urban per aquest grup, vale?
3: Vale, va.
0: Fes-ho, fes-ho ara mateix, a veure què et contesten, a veure què et diu la gent, va. Sara.
1: Són tan raros que potser contesten amb una foto d'uns macarrons.
0: Ho estàs fent?
3: No, no em contesta ningú, sí. Ah,
0: quanta gent ha vist el missatge?
3: Una persona.
0: I no t'ha dit res aquesta persona?
1: És ella.
3: No, el fem fora.
0: O sigui, sí, fora del grup.
1: Molt bé, eh? També tenim sí. aquest poder, ara, de fer fora gent de grups. M'encanta.
0: Va, gràcies, Sara, que vagi molt bé.
1: Adéu.
3: Merci.
0: Adéu.
2: 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Hola.
5: Pepe.
0: El Pepe.
1: La cabra.
0: Pepe, noms randoms al grup de WhatsApp, a veure.
5: From Lost to the River.
1: From Lost to the River, de Perdidos al Río, o què?
5: Correcte.
1: Molt bé, que bé. M'agrada que es juguen amb els idiomes, és que sou la polla, sou les cabres, hosta.
0: I això és de grup d'amics, de feina, de què és?
5: De grup d'amics de la universitat.
0: I encara hi parleu?
5: Sí, de tant en quant, de tant en quant, per fer algun sushi així...
0: Ah, vale.
1: Clar, fumen els petes i se'n van al bufet de sushi a hartar-se de vino.
5: No, no, petes no, petes no, petes no.
0: Bueno. Vale, doncs envia un Que Viva Flash Urban ara mateix, en aquest grup.
5: L'enviem, l'enviem, ja està enviat.
1: Envia, el de Perdidos al Río, si total.
0: Ja. No, no contestaran res ara, no?
5: Anem a provar, anem a provar.
0: Vinga, a veure si diuen alguna cosa.
1: Potser van a sopar sushi aquesta nit. O quina gana.
5: Doncs en tenim un dependent, eh?
0: Ah, doncs pues mira.
1: Pues podem anar nosaltres o amb vosaltres també?
0: Podria ser tots junts, no?
5: Sí, anem a un bufet i ens fotem a fondo.
0: Claro.
1: Les cabres.
0: Molt bé. No diuen res?
5: Està enviat i arribat, però de moment ningú contesta.
0: Vaja,
1: bueno, clar.
0: No passa res. Estarem tristos perquè no diuen res.
1: Però l'important és que aquest bon home ha participat amb nosaltres i que a més ens ha convidat a menjar una bona peça de sushi, joder.
0: Que rica! Gràcies, Pep, que vagi bé.
1: Adéu, Pepito.
0: Adéu. Avui busquem noms randoms dels vostres grups de WhatsApp.
1: El meu preferit és el de conductors d'autobusos italians, eh?
0: Perquè vol dir?
1: Autístic.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
7: Hola. Marta.
0: Marta, a veure, el teu nom random Marta. De WhatsApp.
7: Bueno, tinc un grup en cosins, que som 12 cosins perquè els pares són 6 germans, i pues, nos van posar los errores de los padres.
0: Los errores de los padres, no!
1: Vale, però per què? Perquè sou fills no desitjats tots o què?
7: Sí, no vam decidir això.
1: Hòstia puta.
0: Clar, 12 persones no desitjades en aquest món. Clar, estan juntes en un grup de WhatsApp. Perfecte.
1: Home, però si són 6 pares, o sigui, si són 6 germans, vaya opus, eh? Jo dubto que no fossin desitjats.
0: Cuidao.
1: Mira com riu. Por l'amor de Dios.
0: Escolta, Marta, has d'enviar un que viva Flash Urban en aquest grup, vale?
7: Vale,
0: l'envia
7: la meva germà, que està aquí al meu costat, vale? Que es diu Jordi.
0: Vale. Hola, Jordi. Hola, Jordi. Escolta, quan fa que no parles per aquest grup de WhatsApp? O hi parles recurrentment?
7: No gaire.
0: Doncs pues vinga, va. Envia el missatge. Que vagi bé.
1: Adéu.
7: Adéu.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Jofre.
0: El Jofre.
1: Què passa, Jofre?
0: A veure, Jofre, el teu nom de WhatsApp.
4: Dame tu leche, es diu la...
0: No!
1: Dame tu leche, però què sou, treballeu a la Fageda o alguna cosa o què, mare meva?
4: No, no, és una cançó, això és una cançó. Quina, que la podeu posar si voleu.
0: Quina cançó és?
1: La Noel, me pide leche o no?
4: Es diu dame tu leche, es diu així.
0: Dame tu leche. I qui hi ha en aquest grup de WhatsApp?
4: Amanda Curtis.
0: Els teus amics?
4: Som 6 o 7 amics. Esa.
0: Amics.
1: Ah, mira, és rock, sí. Pensava que seria reggaeton.
0: Ja, jo també ho pensava.
1: O dembow.
4: Sí, però la lletra, si la voleu posar sencera, cap problema, que riure un rato.
1: A veure què diu.
0: A veure què diu això.
6: Vivo en un piso tercero, tengo vistas al jardín.
0: Vale. Vistas al jardín, vale.
1: Sembla maco.
6: Mi marido es camionero.
0: És camioner.
6: Y su ausencia quema en mí.
1: Uf, quema en mí la ausencia,
6: Me hacen largos los días.
0: Clar, el troba a faltar.
6: Cada día con su noche.
1: És molt romàntic, això.
4: És molt bona, sí.
0: Té calor.
6: Malgasta es un derroche.
0: Ai, per favor, no.
6: Suena el timbre, es madrugada.
0: Ja.
1: Vale, la típica,
0: Vol sal al veí?
6: Sí. Esto no es nada normal.
0: No, no, no, no es normal.
1: Sal por leche.
6: Te propongo un intercambio.
0: ¡Bueno!
6: Con mi voz insinuante.
0: ¡Ay, Dios!
4: Muy buena.

0: És el pitjor de tot, que la veu de la tia s'assembla a Amaral, no?
1: Amanda Curtis, es diu.
0: S'assembla molt a Amaral.
1: Escolta, com vau descobrir aquesta cançó? És un tema, però...
0: Amb la veïna.
2: Mira, un amic meu estava al kebab a Cerdanyola i la van posar al kebab.
0: Kebab?
2: A la tele.
1: Amigo kebab?
0: El Mohamed va posar això. Demeto salsa i iogurt.
2: Una
0: salsa blanca. Molt bé.
1: El grup de WhatsApp que es diu Dame tu leche, que està dedicada a aquesta cançó.
0: Clar, a mi el nom com tal no m'agrada massa, però he de dir que la justificació amb el tema, ojo, no sigui la primera, de moment.
1: Cuidao.
0: M'ha agradat molt.
1: Jofre, has d'enviar ara mateix en aquest grup un que viva Flash Urban, vale?
2: Vale, va, ho faig.
1: Vinga, va, que vagi bé.
0: Adéu.
2: Quin dia és la barbacoa? No ho sap, no ho sabeu encara, no?
1: Això és el grup de WhatsApp.
0: Encara no ho sabem, però tu estàs al grup, no?
2: Sí, estic al grup, estic al grup, sí.
0: Informarem.
2: Molt bé, merci. Bona nit.
1: Adéu.
3: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: por un pendejo no se llora. Manuel Turizo.
1: No llores, niño, por favor, no llores.
0: No. Va, que avui busquem noms random de grups de WhatsApp.
1: I déu-n'hi-do el suc que ens està donant aquesta pregunta tan senzilla, però, mare meva, l'audiència, tio, és que, a més, que creatius que són els fills de puta, eh?
0: Com ens agrada.
1: Sí.
0: I també ens agrada molt una cosa. Abre infojobs que se la
1: ventana de la classe al puro. Ah, sí? Cuéntanos.
0: A Flash FM busquem provadors de les festes Brapap. No ho sabies encara?
1: La veritat és que no havia escoltat encara ni aquesta cançó ni aquesta promoció. Sí, mare de Déu.
0: Pots guanyar 1.000 pavos per venir de festa amb nosaltres. Sí, 1.000 euros.
1: Uau.
0: Entra a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM.
1: Sí.
0: Busca l'oferta que sigui provador de festes i...
1: Creua els dits!
0: Bé, t'emportaràs 1.000 pavos per assistir de festa. O no, a veure.
1: Et pot tocar o no?
0: Sí o no, clar.
1: L'important és que participeu. I ara fora conyes, us dic de l'experiència d'altres usuaris que ho han fet, que són xavals joves que venen, van de festa amb nosaltres, fan quatre coses i s'emporten 1.000 eurazos.
0: Bro. Vinga, vaya bomba!
1: Que fàcil.
0: InfoShops, la teva primera feina és aquí.
1: Yeah!
0: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Yagoba.
0: Yagoba.
1: Vaya nom, d'on és?
2: Sí. Exclusivament de Helsinki.
0: De Helsinki? Que hòstia, guai, molt bé. Sí.
1: Però per què exclusivament de Helsinki? Vull dir, no pertany al país sencer?
2: No, perquè jo ho separo com en dos parts.
0: Què vols dir?
2: Perquè jo el que faig és que el meu pare és de la part nord de Helsinki i la meva mare és com de Rússia.
0: Ah, és de Rússia, vale.
1: És que aquí ens culturitzem moltíssim, eh?
0: Però tu ets de Girona, sí. Potser?
2: Jo? No, per què?
0: Ah, no, és que té com un parlar de Girona, no sé, digo jo. Bueno.
1: I tu on vius, ara?
2: Ara estic a Reus. Ara
0: a Reus. Ah, vale, pues res. No.
1: Vale, molt bé.
2: Sí, estic estudiant medicina.
0: Has vingut a estudiar medicina a Reus?
2: Efectivament, sí.
1: Però la pregunta és, vull dir, o sigui, els teus pares van venir joves, no entenc, a Catalunya, quan tu eres molt petit.
2: Sí, força. Bueno, jo ja he nascut, estic criat a Reus, a Catalunya.
0: Vale. No has nascut, però t'has criat a Reus.
2: Això mateix, aquí mateix.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Perfecte. A veure, Yagoba, quin nom de grup de WhatsApp teniu?
2: Tenim un que es diu Sudor Ecuatoriano.
0: Sudor Ecuatoriano.
1: Hòstia.
2: Efectivament. Sí.
1: Jo en sé una mica d'això.
2: Sí, epa. Ja tenim context.
1: Explica'm.
0: Què vol dir el Sudor Ecuatoriano?
2: Bàsicament és un grup de gimnàs que tenim aquí, que bàsicament fem classes de zumba grupal.
0: Ah.
1: De zumba?
2: I... Sí, de zumba, efectivament. Sí,
0: ah, fas zumba.
2: I som un grup de... El què, perdó?
0: Que fas zumba.
2: Sí, conjuntament amb els companys de classe.
0: Ah, molt bé, eh?
1: I aleshores hi ha un ecuatoriano que sua molt, o què?
2: Efectivament, bueno...
0: No! Què dius?
2: El que passa és que som un grup de 17 persones que anem a quasi diari i el company aquest ecuatorià no és que elabori molt el treball, d'aquesta manera.
1: Però ja està el grup, no tan bé?
2: Sí, però sí. A l'hora de fer l'exercici, com que no es mou molt, d'una manera.
0: Ah. No es mou molt i sua molt.
2: Sí. Vale. No sé si s'explica químicament això, però...
0: Però vaja desgraciat, no? Perquè, clar, si no es mou res i sua molt, saps?
1: Sí, a veure, és una cosa que es pot operar, eh? Tu et punxen unes glàndules i llavors deixes de suar tant, sí.
0: Sí.
2: No sé què deu fer-hi. Les calories, suposo.
1: Aquí a la ràdio també hi ha gent que no es mou i sua una barbaritat, eh?
0: No,
1: ara meva.
2: Hòstia.
0: Si haguessin de dir... Per favor!
2: Tampoc sap...
0: Bueno, molt bé, gràcies.
2: El que passa és que tampoc sap el que és la dutxa. La dutxa no la coneix.
0: No la coneix? Bueno, això ja és un altre nivell de problema, eh?
1: Clar, però llavors no estem parlant de la zumba, estem parlant de guarreria.
0: Ja és més d'higiene que no pas de salut.
2: Bueno, salut potser acabarem tots amb la pesta.
0: No, ja, això sí.
1: Amb el hantavirus. Jo, perdona, per afegir una coseta més a la trucada. Vull dir, fer classes de zumba entre xavals joves...
0: Ja, això m'ha sobtat.
1: És bastant raro, no?
0: Sí.
1: O sigui, és la primera vegada que ho escolto. Però que m'encanta,
2: Sí, bueno, és una tradició equatoriana que tenim entre tots.
0: Equatoriana.
2: Perquè vam començar amb els típics balls aquests, perquè és...
0: De TikTok.
2: Típic d'allà a Equador, pel que es veu. I vam dir, tu, substituem aquest ball per una cosa més bé... Més, jo què sé, per la físicament.
1: Vale, fantàstic.
0: I feu zumba. Molt bé.
2: Sí.
1: Això sembla un grup de jubilades.
0: No, literal, sí. Molt bé, que vagi bé, tio.
1: Adéu, Ecuador.
2: Igualment.
0: Adéu, Yagoba.
2: Ecuador.
0: Hola, bona nit.
3: Hola. Hola.
1: Joder, macho.
3: Ja comencem.
1: Un cachondo.
0: Com et dius?
4: Ah?
0: No, va.
1: És el Jaume Riu, no?
0: Em sembla. Tu, qui ets?
1: Sexo.
4: El Joan.
0: El Joan. A veure, Joan, noms ràndoms de WhatsApp, a veure.
1: A veure, Joan, una cosa. Has trucat per fer literalment el gilipolles i no fer cap acudit amb gràcia o has trucat per dir-nos algun grup de WhatsApp? Perquè, tio, vull dir, a mi, de veritat, no ens importa quan us feu els graciosos. Ara bé, quan us feu els graciosos i no ho sou, ens posa tan nerviós, no teniu ni idea, eh?
4: No sé, un nom graciós d'un grup de WhatsApp.
0: No, Joan, és que graciós ja en res.
1: No,
0: saps, claro. Guapo?
1: No, si no tens
0: vinga,
1: res.
0: Vés-te'n a la merda, guapo. Ah, vale, ja. Donguin pel por.
5: Bomba.
1: Pesao.
0: Estan sortint noms de grups de WhatsApp randoms, sí, que tingueu vosaltres, i entre tots regalarem, ja sabeu, el dia 13 de juny, al Palmeo Festival a Platja d'Aro.
1: Serà una passada. L'últim grup que tenim és Sudor Ecuatoriano. A veure la resta que diu.
0: Ja sabeu que heu de trucar al 935456868 i si voleu també podeu demanar una broma telefònica.
1: Va, ja podeu encarregar-la a través del número de WhatsApp al 699-69-69-69.
0: Vinga.
6: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Huh?

Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 935 46 68 68. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Elvis Crespo acompanyant a Quevedo. Això es diu La Graciosa.
1: T'imagines que hagués estat Elvis Presley en comptes d'Elvis Crespo?
0: Qué bonito, coño.
1: No, no pot ser perquè està muerto, però bueno, ja saps.
0: Clar, això sí. No m'obren marxa, això és el Flash Urban a Flash FM. Avui us estem preguntant quins noms teniu randoms, de grups de WhatsApp, vale? Teniu un grup de WhatsApp amb un nom molt random, doncs ens truqueu i ens ho expliqueu, vale?
1: Exacte, darrera hora de programa, així que truqueu-nos ara i buscarem el més original, que guanyarà un premi guapo, eh?
0: Sí, el dia 13 de juny, al Palmeo Festival, a Platja d'Aro.
1: Ole, ole, que ole,
0: som-hi.
2: 93 545 68 68.
0: Tenim noms de grups de WhatsApp molt randoms, eh?
1: Sí.
0: Pues mira, per exemple, hem començat amb els Inútils.
1: Cabres.
0: Simpàtics, els Mosqueperros, Fioramina Turner, sí. Loquillos de las Birras, Conductor Autobuses Italians, que seria...
1: Autístic. Que bueno, és que són boníssims, hòstia.
0: El From to River. Horrores de los Padres. No, Errores de los Padres.
1: Errores
0: de,
1: bueno, que també podria dir-se Horrores de los Padres, eh? Clar, clar. Seria el mateix.
0: Un grup que es diu Dame tu leche, vale?
1: Vale.
0: I un altre que es diu Sudor Ecuatoriano. Molt bé, els grups de WhatsApp.
1: Molt bé. Menció especial a Dame tu leche, que venia amb cançó incorporada, que la veritat és que era un temazo.
0: És un temazo.
1: Però un temazo.
0: Sí, sí. Va, que busquem noms randoms de grups de WhatsApp. Va.
2: 93 545 68 68.
0: I el més random s'emporta aquestes entrades dobles per al Palmeo Festival el dia 13 de juny al Beach Club del càmping de Cala Cogó a Platja d'Aro.
1: Toma ja, que guapo, hòstia.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona.
0: Hola, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Com et dius?
3: Jo, Marc.
0: Marc, molt bé, Marc.
3: Estem aquí al cotxe amb els duros.
1: Amb els duros es diuen?
3: Sí, així ens fem dir.
1: Això és que són més tous que jo que sé.
0: Marc, baixa'm el volum de la ràdio, tio. És que si no, no podem parlar, tio.
1: Ah, nois.
0: Sisplau. Marc.
3: Que no podries ficar una cançó?
0: No, Marc, tio.
1: Mare meva, bro.
0: Què collons truques, tio?
1: Vaya basura de trucada i vaya basura de nens, de duros, de mierda.
0: La veritat, eh? Vinga, que te den.
1: Vaya tonto de l'ano.
0: Per favor, pot trucar una persona normal que vulgui participar al programa?
2: 93 545
1: va, va, va.
2: 68 68.
0: Vinga. Hola, bona nit.
4: Hola, bona noche.
0: Hola, com et dius?
4: Gerard.
0: Gerard.
1: Geri.
0: A veure, nom random de grup de WhatsApp.
4: ¿Cómo, cómo?
1: Nombre raro de grupo de WhatsApp que tengas en tu móvil, Gerard.
4: Joder, com era?
1: Ai, va. I per què has llamat, tio?
0: Ja, o sigui, jo que amb la gent que truca i no sap què ha de dir, saps?
4: No,
0: sé, és com...
4: no, perquè acabo de salir de treballar.
1: I què volies? Dir-nos que estàs bé i que tot ha anat bé?
4: Sí, todo muy
1: pues
4: bien.
1: Pues nos la suda, la verdad.
0: A veure, Gerard, què collons, tio? Va, digues el nom del WhatsApp, va.
4: Los Guerreros.
0: Los Guerreros.
1: Los Guerreros. He de dir que és un nom molt estèril, eh? No, no té gas massa punch.
0: No, què esperes?
4: No, és el que hi ha, és el que tenia. Ah, és el que tengo, claro.
1: Pues nada, con tus Guerreros te quedas.
0: Adéu. Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Abel.
0: Abel, a veure, quin grup de WhatsApp que tens, va.
5: Mira, jo tinc un que es diu Kikis en formació.
1: Com? Kikis en formació?
5: Kikis en formació.
1: Ah, Kikis. Hòstia,
5: sí.
1: Us considereu quinquis, el grup i tu?
5: Amb molta formació, sí, sí.
0: Amb molta formació, molt bé.
1: I què vol dir, quina és la formació d'un quinqui?
5: Tu saps els anys 90, com eren?
1: Sí, claro, el loquillo i todo eso, no?
0: Sí, no?
5: Pues algo igualat.
1: Ah, rollo... Però era més dels 80, no? Que dels 90 o no?
5: 80-90.
1: Rollo Hombres G, no? Amb la gomina pa atrás, la chupa de cuero, algo així.
5: No, la ruta del
0: bacalao. Hola, joder, vas fort, eh?
1: Llavors no són els quinquis, són els yonquis, no?
0: Literal.
5: No, quinquis con formació.
0: I fa molt que parles per aquest grup, el quinquis de formació?
5: Fa molt temps.
0: Sí, el tens una mica abandonat, el grup, o què?
5: No, està a tope d'actiu.
0: Vale,
1: però tu no parles.
5: Sí, parlem tots.
0: Parleu tots, vale. Ah,
1: vale.
0: Doncs digues un que viva Flash Urban ara mateix, per aquest grup, vale?
5: Vale.
0: Envia aquest missatge, a veure què et diuen, vale? Vinga, que vagi bé. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Em dic Rafa.
0: Rafa, a veure.
1: Vamos, Rafa.
0: Nom random de grup de WhatsApp, a veure.
6: Tu no m'has vist mai l'ou.
1: Es diu així? O ens ho dius a nosaltres?
7: Sí, no, no, home, el gos, però tinc un grup que es diu així.
1: I baixa la ràdio, porfa, tio.
7: Va.
1: I digue'ns per què es diu així.
7: Pues perquè si tu no m'has vist mai l'ou, em pèl. Pues és un grup que tenim els companys.
0: Ah, amb els companys de feina o què?
7: Home, sí, perquè els altres no treballen tampoc.
1: Potser eren swingers o algo així, els companys, saps? I no volia dir-ho tan obertament.
0: Tu no m'has vist mai l'ou.
7: No,
0: per res,
7: sí, per allà ja ho saps també, que soc single. Doncs
1: pues us podeu ensenyar els ous ara, ja està, no? I us solucioneu.
7: Va, pues ja xeraries i tot, de veure'ls.
0: Molt bé, Rafa, no m'he enterat de res, però bueno.
1: És que amb aquesta veu de poble rara no sé, no sé què passa.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Tinguiles i el Cano, això es diu Olvidar-nos de tot.
1: Oblidar-nos de tot menys d'aquest programa, que hem de recordar sempre que és de 8 a 11, vale?
0: Ara, però, no ens oblidarem d'una broma telefònica que anem a fer ara mateix. A qui anem a trucar?
1: Mira, de fet, és una broma que vam intentar fer el dijous passat, però el tio no ens agafava perquè resulta que estava a la biblioteca. Ara té el mòbil a la mà i, per tant, sembla que ens agafarà. Diu així, bona nit, sóc l'Àlex i m'agradaria fer una broma al meu company de pis, que es diu Edwin. Té problemes amb la policia i aquesta està a l'espera de judici per llançar bosses a plenes d'aigua a persones.
2: Molt bé.
1: M'agradaria que li diguéssiu que sou la policia. Estigueu buscant per portar-lo al calabós. Ell és a Zaragoza, parla castellà, bla, bla, bla. Moltes gràcies. Vale, perfecto.
0: Doncs va, anem a trucar a l'Edwin a veure si es traga aquesta broma.
1: Edwin Olmedo.
2: Vinga, Edwin,
0: que tu pots.

0: possible.
1: Ens han dit que agafaria el telèfon.
0: Potser es pensa que som de Yastel. Yastel, buenas noches.
1: Tornem a trucar.
0: Vinga. Que vegi que és important.
1: Clar, exacte.
0: Si agafeu que... sempre el telèfon, si us plau. Clar, és que ara recomanen no agafar-ho per si és virus o spam o coses de bancos i tal, però clar, potser, a nosaltres sí.
1: Potser som nosaltres, que som bones persones.
0: No.
1: Va, tornem a trucar, a veure si ara sí que ens agafa el telèfon. L'Edwin.
2: Edwin.
1: Ens han assegurat que ens podia agafar el telèfon, eh?
0: Sí. Edwin! Aquest nen no agafa... Jo crec que, clar, com és un criminal... Perquè, clar, ha llançat bosses plenes d'aigua gent, eh?
3: Hòstia.
0: Llavors està acostumat a que li persegueixi la justícia.
1: Va ser que no, eh?
0: Mm.
1: Vaya pinga!
0: Vaya drama banana.
1: No!
0: Oh,
1: ha penjat.
0: Ha penjat el tio, eh? Fem una última.
1: Sí, perquè sembla que ha penjat, no?
0: Jo crec que sí. Fem una última, a veure si ara sí que sí ens agafa l'Edwin Olmedo, era? Olmedo, sí.
1: Darrer cop que truquem, a veure si ara sí que ens agafa el telèfon. Home, si et truquen tres cops seguits ja la cosa és urgent, eh?
0: És seriós. És molt seriós.
1: Ei!
0: Hola, bona nit, Edwin.
4: Hola,
0: bona nit, parlo amb l'Edwin Olmedo?
4: Sí, soy yo.
0: Què tal? Et truco de la comissaria dels Mossos de Reus. Tens un minut per parlar amb ell, sisplau?
4: Sí, sí, lo tengo.
0: Vale. Escolta, Edwin, no vull que sembli amenaçant ni res, vale? Truquem de la policia, no sé...
4: Perdona, ¿me lo puedes decir en castellano, por favor?
0: Sí,
4: que no entiendo mucho.
0: Sí, por supuesto, no te preocupes, no te preocupes. ¿De dónde eres, Edwin?
4: Yo soy de Zaragoza.
0: Vale, pero actualmente resides en Reus, ¿verdad?
4: Sí.
0: Vale, bueno, no te preocupes, no quiero que te asustes ni nada, es una llamada, bueno, informativa, vamos a ir hablando cositas. El tema es que, bueno, hemos estado investigando una serie de denuncias, que te han denunciado a ti también, y tú tuviste un pequeño percance, ¿verdad?, con algo de unas bolsas. ¿Me puedes explicar un poco qué ocurrió?
4: Sí, exacto, pues nada, eso de que estuvimos...

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests. Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La que mana.
1: Ahora, dale un chin de volumen, que se reviente un chin.

0: Ryan Castro i el Capo, això es diu La Villa.
1: Mini, mini, mini, mini, mau.
0: Va, que estem buscant noms de grups de WhatsApp molt randoms. Vinga, va.
1: Així de fàcil, per participar i endur-vos aquestes entrades per anar al Festival Palmeo el dia 13 de juny.
0: Al Beach Club del càmping Cala Coco, a Platja d'Aro.
1: Ara!
0: Vinga! Hola, bona nit.
2: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Gregòria.
0: La Gregòria.
1: Gregory.
0: A veure, Gregòria, que niño guapa, des d'on ens truques?
2: Del
0: Cuber.
1: Del Cuber. Del
2: Cuber. Sí, sí.
0: Gregòria, baixa'm una miqueta el volum de la ràdio, sisplau. Sisplau. Ah, Gregòria, a veure, noms ràndoms del grup de WhatsApp que tinguis, a veure.
2: Mira, tinc un que és Los Atrevidos.
0: Los Atrevidos. Uau!
1: Ojo, eh? Que locura, Gregòria. Tu no es quieres matar del disgusto, eh?
2: Sí, molt random.
0: Qui hi ha en aquest grup de WhatsApp?
2: Bueno, aquest grup de para de música, perquè els nens, bueno, el meu fill, tots dos estudien música, són pianistes i aquest grup és de conservatori.
0: És de conservatori.
1: Hòstia, ens trauran de la pobresa els teus fills, no? Seran com
2: Seran como
1: chinos ahí con el piano.
0: Clar, ja, que són pianistes.
2: Està a tope, està
0: liceu. Cuidado amb el Fran, queda't amb el nom del Fran.
1: Fran del piano, en vez de Fran de la jungla. Però, Gregòria, han actuat a llocs importants o no?
2: Sí.
1: D'on?
2: Mira, a França.
0: El Fran ha anat a França,
1: França, clar.
2: Sí, sí. El del 15 al 17 estava a França.
1: Aquest és el Fran? El piano, Dios, que bo.
2: A Suècia, també.
0: Ha anat a Suècia, el Fran, eh?
1: La meva Gregòria, però has viatjat més que Willy Fogg.
2: Gregori,
1: se'n
2: diu el meu fill.
0: Ah, Gregori, es diu.
2: Sí, el gran,
1: diria
2: el gran.
1: Ah, dit el gran, no el Fran. Dios,
0: vale. Sí.
1: Som estúpids, perdó, Gregòria.
2: No.
0: Cuidado, bueno, potser podria ser el seu nom artístic, saps? Es diu Gregori, però davant del piano es diu Fran, saps?
2: Sí, com un drag queen.
0: Exacte, com el Fran Sinatra, molt bé.
1: Joder. Que bé toca, eh?
0: Ho fa molt bé, eh?
1: El piano també.
2: Ah, mira, un convido que toca el dia 5 al Liceu.
0: A qui toca?
2: Al meu fill, al Gregori,
1: al Liceu. Oye, però al Liceu són paraules majors, eh?
0: Cuidao.
1: Hòstia puta. Collons.
0: Molt bé.
2: Sí. Bueno, estic contenta, la veritat.
0: I el grup de Los Atrevidos i el Fran? Ai, el Fran, el Gregori?
2: No, el Gregori no hi és, perquè allà està a Barcelona i són de los pares, només.
1: Ah, vale, només els papis.
0: Vale, ara has d'enviar un Que Viva Flash Urban al grup de Los Atrevidos.
2: Vale, perfecte.
0: Molt bé.
1: Ah, mira que la Gregòria que xapalante, eh?
0: És que me la menjo. Ja.
1: From Lost to the River. Sí.
2: Bueno, ara ho enviaré.
0: Adéu, cariño.
1: Venga, chata.
2: Adéu,
0: adéu.
2: Fes-nos
0: un petó.
1: Oh, qué hermoso beso de Gregori al piano, eh?
0: Sí, sí. Adéu, guapa!
3: Vinga. Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Vinga, noms de grup de WhatsApp molt random.
1: He de dir que molt mona la Gregòria, però el nom una mica merda, eh?
0: La veritat és que sí.
1: És que no, bueno.
0: Hola.
4: Opa.
0: Hola, com et dius?
4: Bona nit, Arnau.
0: Arnau.
1: Molt bona nit.
0: A veure, el teu molt nom, Arnau.
4: El què?
0: El nom del grup de WhatsApp, random.
4: Es diu Reunió de l'Incerso.
0: Què?
1: De l'Incesto?
0: De l'Incerso.
4: No, de l'Incerso. Vale. No em preguntis per què.
1: Home, pues
4: són tots xavalillos de 20 anys, però algun dia algú va decidir posar aquest nom i ahir s'ha quedat.
0: Bueno, potser és la gràcia, no? Que no aneu a l'Incerso, però...
4: No, bueno, també fem plans una miqueta així de l'Incerso, però bueno.
0: Ah, sí? Què feu?
1: Collons.
4: A lo millor quedem una tarda i fem, jo què sé, un karaoke.
0: Ah, bueno, sí que és molt d'incerso, això, eh? Veritat, eh?
4: Sí, una cosa miqueta de... Veritat, ja la tenia a certa edat.
0: Clar, clar. I de fer xocolata amb xurros, saps?
1: Sí,
4: exacte.
1: Allà no.
0: Molt bé. Quanta gent hi ha en aquesta reunió de l'incerso?
4: Pues som... Espera. Som... 14.
0: 14. Envia un Que Viva Flash Urban ara mateix, va. A veure ara. Què et diuen. Va.
4: Voy.
0: Vinga, Arnau, i ara mateix ens has de contestar si et contesten.
4: Ho dubto molt, aquesta gent ja deu estar clapant.
0: Clar, és que si són de l'Incerso, clar.
1: L'Incerso, no, clar, és que és complicat.
4: Clar.
0: Estan tots dormint a aquesta hora ja, no?
4: La foto a partir són dos princeses de lo que sembla d'aquestes de muñequites.
1: De, com, de muñequites? De Disney? O
0: de Barbie?
4: No, la de la Barbie, això, de la Barbie.
1: Ah, vale.
4: És una foto de dos Barbies.
0: Clar, és que si són de l'inserso ja no pots esperar més.
1: Una mica creepy, tot això.
0: La veritat és que sí.
1: Tia puta.
4: Mira, només ho ha llegit un i no té pinta que contesti, eh?
1: Serà cabron.
0: Va, això. Bueno, molt bé, Arnau. Gràcies, maco.
1: Adéu, xaval.
4: Vinga, bona nit.
0: Adéu.
3: 93 545 68 68.
0: Va, que busquem noms randoms de grup de WhatsApps.
1: Ah, sí, ens agrada, eh? De moment, quin és el teu preferit, bro?
0: Clar, és que hi ha bastant xulos, però el conductor d'autobusos italians està molt bé,
1: Estic d'acord en que és la cabra, de moment.
0: Sí, eh? Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Buenas.
5: Lucía.
0: Lucía, des d'on ens truques?
1: Lucía.
5: Pues ara estic a Mataró, però soc de Granollers.
0: De Mataró, però és de Granollers.
1: Vale.
0: A veure, nom random del grup de WhatsApp, a veure.
5: Los Chichinabos.
0: Chichinabos?
1: Hòstia, Chichinabos.
5: Sí.
1: Però això que sou, dos tios i dos ties, o com va?
5: És el grup de la meva família.
0: Què? No.
1: Vaya drama de nom.
0: No, no pot ser que el grup de la família es digui Los Chichinabos.
1: Sí. Clar, és que sembla un grup de rumberos de versions, eh?
5: Pues el va posar la meva tieta.
0: La teva tieta, vaya, vaya pinga.
1: Que és l'alcohòlica de la família, no?
5: Bueno.
1: Hòstia, això és que sí.
0: Los Chichinabos. A veure, hi ha els teus avis en aquest grup de WhatsApp?
5: Sí.
0: Hi ha els teus avis.
1: Vale.
0: Hi ha els teus pares?
5: Ja està.
0: Hi ha tota la família i hi ha més xixis que nabos o com va la cosa?
5: Sí.
1: Clar, per això
5: es diu,
1: per això es diu Chichinabos, si no seria Los Nabochichis.
0: Nabochichis,
1: clar. Clar, és per majoria.
0: Molt bé.
1: És gitanada històrica, aquest nom.
0: Los Chichinabos. I a sobre hi ha la teva àvia, allà, saps?
1: Sí,
0: i la teva mare. Sí. I el teu germà. És que, clar.
1: És que jo crec que són els primers que van donar recolzament a la teva tieta, la boja, no?, per posar el nom.
5: Bueno.
0: La teva àvia està a favor de que el grup de WhatsApp de família sigui Los Chichinabos?
5: Ai, ja li dona igual.
0: Ah, li suda, no?
1: Se la pela el rabo, bueno, el xixi. Sí.
0: Clar. Molt bé.
1: Pues merci.
0: Molt bé, Lucía, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu. Hola, qui ens truca?
6: Vamos,
0: soy
6: uno de
1: Cine
6: Alcoy de la zona de Alacant.
1: Què?
6: Pues
0: truco
6: a uno de
0: Cine
6: Alcoy de la zona de
1: Alacant.
0: No m'entero de res.
1: Digues el nom ràpid de WhatsApp. Com es diu?
6: El nom són els primers de Catequesi.
1: Ah, els primers de Catequesi.
6: Correcte, correcte. De Catequesi.
0: De Catequesis.
1: Ah, hòstia, uf, aquest nom m'ha agradat molt, eh? Tot el que barreja drogues i coses serioses a mi m'agrada molt.
0: Clar, Catequesis, Catequesis.
1: Catequesis, molt bé, eh?
0: Cuidao.
1: Molt bon nom.
0: Escolta, tio, se t'escolta fatal, de veritat, eh?
1: Sí, ho sentim.
0: Se creu. Va, més noms randoms de grups de WhatsApp, de seguida. I a veure qui s'emporta les entrades per anar a Platja d'Aro.
3: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí.

0: Sí. Arcángel. Sí. Va, que hem de regalar entrades per anar el dia 13 de juny al Palmeo Festival del Beach Club del càmpic Cala Cocó de Platja d'Aro.
1: Toma, Jeroma, molt bé el nom, eh? Te'l saps de memòria ja, cabron.
0: Sí, vols que te'l torni a dir?
1: Vinga, va.
0: Al Beach Club del càmpic Cala Cocó de Platja d'Aro al Palmeo Festival.
1: Toma allà, i per guanyar les entrades només ens heu de dir el vostre nom més random de grups de WhatsApp.
0: Vinga, va. Hola.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Leonor, la vostra princesa.
0: La Leonor. Oh,
1: mare meva, Leonor és la fan número 1 últimament, eh?
2: Sí, com torno de la feina, us escolto.
0: Que mona, la Leonor.
1: Fantàstico, cabrita.
0: A veure, nom random de grup de WhatsApp, Leonor.
2: Les Xiques d'Oro.
1: Les Xiques d'Oro.
0: Les Xiques d'Oro.
1: Vaja boomer.
2: Això era una... ja tenim una edat i ja som caraca.
0: Això era una sèrie de tele, no?
1: Tu, saps que l'altre dia, justament aquest diumenge, he parlat d'aquesta sèrie.
0: Ah, sí?
1: Eren una iaia Conxita... amb una filla, que les dues eren grans, i després hi havia una nena més jove. I vivien les tres juntes a un apartament.
0: Sí.
1: És una sèrie americana, sí, és veritat.
0: Les Xiques d'Oro. Molt bé.
2: Pues Les Xiques d'Oro.
0: I quanta gent hi ha en aquest grup de WhatsApp, Leonor?
2: Quatre velletes.
0: Quatre velletes, que bones, me les menjo.
1: Clar, potser és bona idea.
2: Una pregunta, allò de la barbacoa, quan la fareu?
1: Per favor.
0: Això pel WhatsApp, carinyo.
1: Això pel WhatsApp.
0: Sisplau.
2: Vale. Venga.
0: Leonor, envia un que viva Flash Urban per al grup de WhatsApp de Les Xiques d'Oro.
2: Estan dormides, ja estan més que dormides.
0: És igual, que s'espertin. Però, saps?
2: Ho ficareu,
0: prometo. Vale, segur.
2: Una abraçada, bonic.
0: Adéu, Leonor.
1: Adéu, Leo.
0: Hola.
1: Adiós.
0: Adéu, ens han penjat.
1: A tomar por culo.
0: Oh.
3: 93 545 68 68.
0: Noms ràndoms de grups de WhatsApps.
1: Vinga, va, emporteu-vos aquesta entrada pel meu fest.
0: Hola. Ai, no, ens han penjat.
1: No.
0: Per què ens pengen?
1: Truqueu i agafeu.
0: Clar, si no voleu entrades...
1: Pues anem nosaltres, que estarà guapo.
0: Hola.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Francesc.
0: Dius. A veure,
4: Francesc. Mira, sí, Cesc. En tinc dos, i cada qual és més random. En tinc un que és dels triglicèrids, perquè som uns gordos de merda.
1: M'agrada, eh? Triglicèrids.
4: Però després en tinc un altre que és els Astèrix i els Obèlix, perquè som tres gordos... i tres de prims i petits. O sigui que...
1: Oh, hòstia, els Astèrix i els Obèlix m'agrada, perquè és graciós, però a la vegada no fa mal a ningú. Està molt bé, Astèrix i Obèlix, eh? I els còmics eren xulos. Sí.
0: Escolta, Cesc, en aquests dos grups de WhatsApp són les mateixes persones o són diferents amb diferents grups d'amics?
4: Hi ha un que sí que hi ha dels dos, bueno, que, clar, que és tuixonet com jo, i els altres no. Però sí.
0: Molt bé.
1: I llavors esteu gorditos, clar, perquè mengeu molt, us agrada menjar molt o què?
4: Tot el dia menjant
0: dònuts
4: i
0: palmera
4: i coses.
0: Clar.
1: Molt
0: bé.
1: Bueno.
0: D'on sou, Cesc?
4: De Girona.
0: Som de Girona. Jo crec que Girona a Platja d'Aro està bastant a prop, eh?
1: Relativament, per no dir al costat.
0: Sí. Jo crec que els dos grups de WhatsApp que té el Cesc estan guais, eh?
1: I quina millor forma de cremar greix que amb un festival de flamenco i d'electrònica i de tot.
0: Cesc, tu vols anar a Cala Cocó a Platja d'Aro al Palmeo Festival?
4: Sí.
0: Vull anar-hi?
1: Vamos!
0: Vinga! Doncs t'emportes les entrades per anar-hi.
1: Bravo, Cesc!
4: Que gran.
0: Cesc, l'entrada és doble. Amb qui aniràs, tio?
1: Amb el dietista.
4: Amb algun Astèrix.
1: Oye, seria graciós que anés amb l'Astèrix, perquè t'ho imagina't, el Cesc, que és així gruixudet, amb un enano, allà ballant rumba, saps? Joder.
4: Com us agradaria, eh?
1: Sí.
0: Va, doncs no pensis, Cesc, que t'agafem les dades i te'n vas el dia 13 de juny al Palmeo Festival.
1: Toma allà.
4: Molt bé, merci.
0: A tu, que vagi bé, tio.
1: Vinga.
3: Vols quedar-te a gust en directe? 93 545 68 68.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, això es diu Beauty and a Beast.
1: Toma ya.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do als grups de WhatsApp que hem tingut aquesta tarda. Hòstia. Per favor, eh?
1: A veure, és que avui ha estat un dels programes més complets de tota la temporada, no?
0: Ah, pues sí.
1: Hem tingut el putíssimo Yorgaki amb nosaltres. Hem fet bromes telefòniques amb ell. Ara hem fet lo dels grups de WhatsApps que hem tret cada nom, bro.
0: Els guerreros? Bueno, aquest va encara. Dame tu leche, que m'ha encantat.
1: Clar, sí.
0: Errores de los padres, 12 fills que havien sigut errors.
1: Una família de l'opus d'errores, bé.
0: Conductors d'autobusos italians, que seria...
1: Autisti. Per mi, bueno, per nosaltres és la cabra, no, aquest, realment.
0: Està molt bé,
1: uf, aquest. Ha estat molt bé.
0: Sudor ecuatoriano.
1: Hòstia.
0: La reunió de l'Imserso. Chichinabos, que és un grup de WhatsApp de família.
1: Bueno, i particularment he de dir que un dels meus preferits també ha estat Los que taquessis.
0: Ah, sí, també.
1: Aquest ha estat molt cabra, sí.
0: Clar, és que aquestes drogues i aquestes coses...
1: Clar, barrejar droga i església, aquí ho fem molt.
0: Sí. Va, que demà tornem i demà vindrà la Marta i tindrem, doncs, algun tema sexual amb la Marta Garriga.
1: Tema sexual, de parella, tot això que podreu fer de consulta, doncs, a través del nostre número, el 93545-6868.
0: I anem a veure si s'ha tocat l'Eurojackpot de la 11.
2: Vamos. Bona nit.
3: Hola.
2: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: Doncs mira, ha estat el 5, l'11, el 23, el 33 i el 42, i el sol són el número 10 i el número...
1: 6.
0: No.
1: 2.
0: No.
1: El 8.
0: No.
1: Joder, el 7.
0: No.
1: Bro, l'1.
0: No.
1: Hòstia,
0: quina... A més, ahir el vas dir.
1: El 4.
0: No.
1: El 5.
0: No.
1: A l'11.
0: No.
1: El 12.
0: Sí, el 12.
2: Ara, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
1: Pots?
2: 11. Ben jugat.
0: T'has descarregat l'aplicació de Mi Vendedor 11?
1: Pues la veritat és que sí, la tinc, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Adéu, Tomàs!
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales. Adéu.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Que vinc de comprar i... jo he encontrat bones ofertes.
2: Què has comprat? A veure, tieta.
1: 1.400 euros al macro.
2: Què dius?
3: Però el macro, què és? El vostre camello? Què? Mare meva, vaya drama.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Flash FM. Són les dues. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.